Iniciem la segona hora de programa d'un Nits de Ràdio una mica especial, ja que estem doncs, amb un programa una mica més curt, perquè ara a les 3 donarem pas doncs, a Onda Cero, diguem-ne, nacional, perquè ens acabin de posar les notícies del dia, escoltem una mica de No Són Hores i podrem escoltar aquest primer partit de futbol de preparació. Bueno, no sé quin és, si és el primer o el segon, no, deu ser el segon partit ja de preparació, però el primer que estan ja per aquelles terres a l'altra banda i els hi toca fer aquests horaris de jugar al futbol. Doncs això, que anem fins a les 3, ara amb un reportatge d'en David Morales, després amb la Maria José Callel i la Sònia Martínez, i així us acompanyem fins a les 3 en aquesta ocasió, tot fent Nits de Ràdio. Seguim!

Una vida i una cançó. Hi ha artistes que moren massa aviat per saber fins on haurien arribat. I el d'avui és un cas paradigmàtic. Va tenir menys de 3 anys de carrera al màxim nivell, del 57 al 59. I en aquell temps va redefinir el que era una banda de rock and roll, va influir tots els grans de la dècada següent i va gravar cançons que encara sonen amb una frescor sorprenent. Va morir amb 22 anys. Molts artistes matarien per una carrera com la seva. I és que avui parlem de Buddy Holly.

Charles Hardin Hawley va néixer el 7 de setembre del 1936 a Lubbock, a Texas, el menor de quatre germans. El seu pare, Lawrence Odell Hawley, canviava de feina amb una certa freqüència durant els anys de la Gran Depressió i la família es movia molt dins de la mateixa ciutat. La mare, Ella Pauline Drake, era el centre emocional d'una llar on la música hi era present des del principi. Tots els membres de la família, excepte el pare, sabien tocar algun instrument o cantar. De ben petit, en Buddy, el sobrenom va quedar des de la infantesa, va provar el violí, el piano i la guitarra. El piano el va deixar als 9 mesos de classes. La guitarra, en canvi, li va quedar per sempre. Va aprendre a tocar-la de manera informal, primer amb el germà gran, Trevor,

Lluís. Després, amb amics del barri i dels seus anys d'escola. Hi ha una anècdota dels primers temps que diu molt del caràcter d'aquella família. Quan el germà gran, en Larry, va tornar del servei militar del Pacífic, va portar una guitarra de $80 que havia comprat a un company. La primera guitarra que en Buddy va tocar de debò era aquella. Però els seus pares li van comprar una de pròpia ben aviat, en una botiga de penyores de Lubbock. A Roscoe Wilson Elementary, Holly va conèixer Bob Montgomery, un nen amb qui compartia la passió per la música. Van fer-se inseparables. Escoltaven junts el Grand Ole Opry i la Louisiana Hayride per la ràdio i van aprendre a tocar cançons junts dels Loving Brothers i d'altres artistes de country i de bluegrass. Holly estava format en la tradició del sud, Hank Williams, Jimmy Rogers, Bill Monroe, però el rock and roll estava a punt d'arribar.

El 1955 va passar quelcom que ho va canviar tot per a Buddy Holly. Elvis Presley, que aleshores era una estrella en ascens, però encara no la llegenda que seria, va actuar a l'Avoc. Holly va tenir l'oportunitat d'actuar com a taloner d'Elvis en diverses ocasions aquell any, i l'impacte va ser immediat. Allò era el futur. La combinació del rhythm and blues negre amb el country blanc, aquella energia nova que es deia rock and roll, era exactament el que Holly volia fer. Aquell octubre, quan Holly feia de taloner de Bill Haley and His Comets, un representant de Nashville anomenat Eddie Crandall, el va veure actuar i li va aconseguir un contracte amb Decca Records. Era el gran salt. Però les sessions de gravació a Nashville, produïdes per Owen Bradley, un home especialitzat en el country orquestat de Patsy Cline i similars, va ser un fracàs de sintonia. Bradley imposava el seu estil. Holly no podia expressar-se com volia. I els resultats no convencien ningú. Una primera versió de That Will Be The Day va quedar arxivada sense publicar i Decca Records va deixar anar en Holly. Aquell rebuig va resultar ser paradoxalment la millor cosa que li podia passar, de fet, perquè Holly va anar a buscar el productor Norman Petty a Clovis, a Nou Mèxic, i allà, amb el control creatiu que a Nashville no li havien donat, va trobar el seu sol.

A Lubbock, Holly havia anat construint la seva banda. Jerry Allison a la bateria, Joby Mauldin al baix i Nicky Sullivan a la guitarra rítmica. Els va batejar com The Crickets, els grills, un nom deliberadament ambigu que serviria per navegar les complicacions contractuals que vindrien. Amb Petty com a productor i mànager van gravar una nova versió de That Will Be The Day, que es va convertir en número 1 als Estats Units i al Regne Unit al setembre del 57. I dos mesos més tard, Peggy Sue va confirmar que Holly no era un accident d'un sol hit. En aquells mesos vertiginosos, Holly va fer aparicions a l'Ed Sullivan Show, va gravar Oh Boy, Not Fade Away, Raven, Every Day... La seva música era diferent a tot el que existia. Utilitzava instruments inusuals per al rock, la celesta que sona a Every Day, per exemple, i la seva guitarra era alhora lletra i melodia, ritme i atmosfera. I aquell hiccup vocal, aquell tallat de mitja síl·laba que caracteritzava la seva veu, era absolutament seu. El febrer del 1958 va girar per Gran Bretanya. Entre el públic que anava als seus concerts hi havia dos adolescents de Liverpool, en John Lennon i en Paul McCartney. L'impacte va ser tan profund que quan poc temps després van escollir un nom per al seu grup, van triar un joc de paraules inspirat en The Crickets, en els Crickets de Holly. The Beatles, els escarbats. I un altre noi, al concert de Duluth, al gener del 1958, no s'oblidarà ja mai d'aquella nit. Es deia Bobby Zimmerman, i anys més tard el món el coneixeria com a Bob Dylan.

care. La vida personal de Holly va tenir un gir important el 1958. El 15 d'agost es va casar amb Maria Elena Santiago, una jove porto-riquenya que treballava en una agència musical de Nova York. La relació va ser breu però intensa. Quan Holly va morir, Maria Elena estava embarassada i la notícia de la mort li va provocar un avortament. A principis dels 59, Holly havia trencat amb els Crickets i estava organitzant un nou projecte artístic. Per fer diners ràpid, mentre preparava el nou àlbum, va acceptar participar a la Winter Dance Party, una gira pel mig oest americà en ple hivern. Les condicions eren realment miserables. Autobusos sense calefacció, carreteres glaçades, hotels de mala mort... Després d'un concert al Surf Ballroom de Clear Lake, a Iowa, la nit del 2 al 3 de febrer del 1959, Buddy Holly va decidir llogar un avió petit per arribar abans al següent concert i poder fer la bugada. Richie Valens i el Big Bopper es van afegir al vol. El Big Craft Bonanza va enlairar-se enmig d'una tempesta i va caure pocs minuts després en un camp nevat d'Iowa. Buddy Holly tenia 22 anys. Don McLean, en la seva cançó American Pie, va immortalitzar aquell dia com The Day the Music Died, el dia que la música va morir, i no era una exageració.

I una cançó. That Will Be The Day. El número 1 de Buddy Holly, That Will Be The Day, el títol s'inspira en una frase característica que John Wayne repetia a la pel·lícula The Searchers, va contribuir a establir una de les llegendes autèntiques del rock and roll. Però aquella cançó no tenia res a veure amb la versió que havia gravat el 1956, que era més lenta, amb la veu en un registre més agut i, senzillament, no era rock and roll. De que potser tenia alguna justificació per no voler-la publicar. El que ja era menys encertat era deixar anar en Holly del segell, i Norman Petty es va fer càrrec de la situació, presentant la nova maqueta als contactes de la indústria. El currículum de Norman Petty incloïa Party Doll de Buddy Knox, número 1 als Estats Units el 1957. Amb la banda renovada, com explicàvem abans, que es deia The Crickets, Holly va regravar la cançó en un to de veu més còmode, perquè Petty la pogués oferir al segell de Knox, Roulette. Roulette la va rebutjar, Columbia Records també, RCA i Atlantic Records. Però quan Bob Thiel, el director artístic de Brunswick, ironia de les ironies, un segell filial de Decca, va escoltar la maqueta i la va voler, tot va canviar. Com que Decca encara tenia els drets sobre That Will Be The Day de Buddy Holly en solitari, Thiel va publicar la nova versió atribuint-la al grup The Crickets, amb dues guitarres, baix i bateria, i la veu de Holly plena del seu inconfusible hiccup, aquí estava prenent la forma de la banda de rock moderna, tal com la coneixem.

0: Doncs una setmana més, que tenim moltes, moltes ganes de que ens facin propostes, de que ens puguem anar d'un lloc cap a un altre, perquè, mira, quan tingui temps, què podríem fer? Doncs ens ho expliquen sempre que ens visiten la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez! Sí, senyor!
1: Hola!
0: Vamos! Jo ja les escolto amb... ja posant, o sigui, lligant-me bé els cordons, perquè és que ja veuràs, ara m'ensopegaré només sortint, perquè ja et venen ganes de fer coses, i també us he de dir que jo aquesta secció ja sempre vaig fent sorollets amb l'estómac, i dic, ostres, això de, mira, això d'estar bo, mira, aquest lloc deuen, fan bon menjar, fan molt d'això, o sigui que, bueno, atents a les recomanacions, a veure cap on ens porteu, perquè ara ja se'ns acosta jo aquell moment de que, ai, quan tingui temps vull anar a tal lloc, doncs pues ara toca. Ara és quan toca.
1: És l'acció Wanderlust, que se fa servir molt a les xarxes socials, aquest hashtag,
0: mira.
1: I que significa el desig intens de viatjar, de descobrir nous llocs, de viure aventures, de menjar bé, de disfrutar de la vida.
0: Mira, tu, pues escolta.
1: Wanderlust.
0: Fantàstic, pues mira, notant, m'ho posaré de clau del wifi. Doncs va, perquè quan tinguem, perquè escriureu bé, segur que
1: em costa. No diguis que serà la teva contrasenya.
0: Ah, no, bueno, no, perquè ningú ho escriurà igual que jo de malament. A veure, cap on anem? Va, què ens recomaneu? A veure.
2: I jo crec que és moment de començar a pensar, si no ho hem fet ja, amb les vacances, perquè el sol ha sortit, fa calor, sí. I jo crec que la gent ja té la ment una mica, estem al juny, meitat d'any, i jo crec que la gent ja té la seva ment posada amb les vacances, a fer una mica de descans, i jo el que volia proposar-vos avui era algunes escapadetes que jo vaig fent i que crec que són bones idees per això, o per fer unes mini vacances o per fer mini escapadetes, perquè de vegades tampoc podem tenir una setmana o dues setmanes de temps per viatjar a les Maldives, per exemple, com altres. Però un cap de setmana, doncs també està molt bé per desconnectar, encara que jo preferiria les Maldives, però...
0: Sí, home.
2: Doncs tenim avui dues propostes que us vull fer
0: doncs
2: per aquest tipus d'escapadetes. La primera, la capital. A mi m'agrada molt Madrid, és una ciutat que té molta vida, que està molt a prop i que sempre és una super, super bona opció.
0: I tant.
2: Jo acostumo a anar-hi bastant, tinc amics allà, tinc família allà i el que més m'agrada és descobrir nous llocs, tant doncs, per allotjar-te, per menjar, per esmorzar...
0: Bueno, és que és una extensió molt gran i cada zona és quasi com un món a part, vull dir que val molt la pena d'anar a visitar, no te l'acabes, allò que és.
2: I, de fet, hi ha una cosa que a mi també em ve molt de gust, però això ja haurà de ser l'any vinent, segurament, que és passar allà un Sant Isidre, no? Perquè allò té molta vida, no? Jo tinc amigues allà que m'expliquen, no? De com és aquells dies, allà a la pradera, del que fan, a més a mi les noies i els nois quan es vesteixen amb aquests vestits típics madrilenys, sí, sí, no? De xulapa, xulapa, m'encanta.
0: Sí, sí, sí.
2: I és una cosa que m'agradaria viure-ho, però això ja haurà de ser l'any que ve. Ara mateix, què podem fer a Madrid? A part d'anar al concert de Bad Bunny, perquè aquest senyor el tenim de concert ara per Madrid.
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs, per exemple, això pot ser una excusa perfecta.
0: No us han posat a la caseta aquella?
1: No.
0: Jo miro sempre.
2: No.
0: Jo quan vaig veient dic, a veure si estan...
2: A veure si les veig, no?
0: A veure si estan...
2: No ha estat el cas.
0: Val.
2: I jo realment també us he de dir que el Bad Bunny no és un dels meus artistes predilectes.
1: A mi m'encanta.
2: Sí, ho sé. Però sí que és veritat que hi han cites o hi han concerts, en aquest cas, que més enllà de que t'agradi la música, de que no t'agradi el cantant o el grup, són sociològicament,
0: i tant.
2: Crec que s'han de veure, no?
0: Sí, sí.
2: I jo crec que aquest és un cas. No, en aquesta ocasió, per mi, no serà, però... però és una cosa per a millor del futur. Que...
0: Ah, molt bé. Tu has anotat a la llisteta.
2: De... Que m'agradaria, sí. Llavors, si tu estàs a Madrid i tens la sort d'anar al concert de Bad Bunny, doncs pots quedar-te un parell de dies i aprofitar la vida que té aquesta ciutat que a mi m'encanta tant. Llavors, doncs com sempre, jo vaig anant i vaig tastejant, no? Doncs, hotels, restaurants, i doncs vull donar-vos aquestes recomanacions per doncs, el que vulgui anar a Madrid properament.
0: Molt bé.
2: Llavors, on em vaig allotjar? En un hotel que es diu Generator Madrid. Aquest hotel ja el vaig conèixer aquí a Barcelona, és una cadena que té hotels per tot el món i són uns hotels molt particulars. La Maria José se'n recordarà que ja fa un temps, perquè el temps corre de pressa, concretament l'any passat, cap a Halloween, així vam estar, amb una festa molt divertida a l'Hotel Generator, precisament aquí a Barcelona. I aquest tipus d'hotel és un alberg, però és un alberg molt
1: high level.
2: Exacte, molt accessible, perquè jo, per exemple, que sóc una persona, anava a dir d'una certa edat, no m'agrada molt aquesta expressió, però sí que és cert que hi ha coses per les que ja no estic o no em ve de gust, no? Com és el doncs, dormir en una habitació amb 7 desconeguts o no tenir un bany a dins de la meva habitació.
0: Sí,
2: llavors,
0: sí.
2: Aquest és el concepte d'un alberg, però en aquest cas també tenim habitacions que són individuals, que tu pots allà doncs, a la teva habitació doncs, amb la persona que hi vagis, o si vas sol, o si vas acompanyat amb una amiga, amb la teva parella, i tenir també el teu bany. No? El Generator Madrid a mi m'agrada molt perquè està situat al carrer San Bernardo 2, que això està super, super a prop de Gran Via, una de les dels carrers més cèntrics i més bulliciosos de Madrid. Allà hi ha moltíssima vida. I és ideal per moure't caminant, que això a mi és una cosa que m'agrada molt, a l'estar en un allotjament on pots conèixer una ciutat bastant a peu.
0: Sí.
2: I és molt curiós perquè aquest complex ocupa un edifici històric dels anys 30. I llavors han combinat aquest ambient desenfadat de hostel amb una estètica també d'un hotel boutique contemporani. És una cosa molt curiosa que a mi em va cridar molt l'atenció, però que fa un match superxulo. I això és una de les coses que més em va agradar. Com us deia, no només les habitacions són compartides, que sí que aquest hotel manté aquesta essència, no?, de dormitoris doncs, per grups, no?, per viatgers en solitari, per famílies, però també disposa d'habitacions que són privades, que té el teu bany propi, que són molt còmodes i que tenen una decoració doncs, molt moderna, molt urbana, cuidadeta, molt xulo. Jo vaig estar, doncs, com us deia, en una d'aquestes habitacions i la veritat és que vaig estar molt a gust perquè de vegades, a veure, a mi m'agraden molt els hotels de 5 estrelles, perquè doncs, aquí no li agraden, no?
0: Sí, sí.
2: Però de vegades...
0: A qui no li va gustar,
2: Sí, li va gustar, a qui no li va gustar, sí, però sí. De vegades aquest tipus d'allotjament doncs també està molt bé i també és molt vàlid i també és molt a tenir en compte. Després també hem de saber que hi ha molts pressupostos a la vida i a les persones. Llavors, que moltes vegades la gent pensa en un alberg com... pues, bueno, una opció de no, esto para mí no es, però en aquest cas jo us puc assegurar que és una opció molt a tenir en compte. A més, hi ha la gent que, no sé si te'n recordes, Maria José, però aquí al de Barcelona també ja, passava, la gent és superamable, és gent molt jove, també que té aquest tipus de mentalitat, no? d'open mind i és molt guai, perquè són molt agradables, molt detallistes, no? Jo estava allà a l'habitació, me'n recordo, i llavors puja una noia i em diu, hola, buenas tardes, mira, que te traigo un welcome kit, i jo li deia, no me digues. Oh, llavors em va portar una cistelleta amb una mica d'aigua, amb unes galetes, uns snacks, i fins i tot hi havia unes patates fregides de marca madrilenya, no? Que,
0: mira.
3: em va fer molta, em va fer molta il·lusió perquè vaig pensar, mira, que quin detall, no? De, que podien ser d'una marca pues, així com més estàndard i era una cosa madrilenya, típica madrilenya, perquè estàs a Madrid, no sé, em va semblar xulíssim.
1: Jo això ho valoro molt als hotels, per exemple, ara m'has recordat, Sònia, ara vaig estar a Berlín amb la meva família i també, o sigui, és una de les coses que jo crec que es valora més. Mira, nosaltres vam estar a un hotel de la cadena H10, que és el Berlín Kudamm, es diu. És un hotel de 4 estrelles que està ubicat en una antiga escola històrica, preciós. Està en una de les avingudes més animades de la ciutat, on hi ha moltes botigues. I el meu pare feia 80 anys. I van tenir, jo ho vaig comentar a l'arribar, no? Que estàvem allà de celebració i quan vam arribar a la nit, després d'estar tot el dia fora, ens vam trobar dos ampolles de cava i quatre copes, saps? O sigui que aquestes coses que explica la Sònia, jo ho valoro moltíssim als hotels, moltíssim. De veritat, no només les amenities de tota la vida, sinó el fet que tu diguis, mira, jo he vingut aquí per això i que tinguin aquest detall. Saps?
0: I tant que sí, està molt bé.
3: Després també tenen esmorzar, que hi ha molta gent que no ho sap, no? Que en aquest tipus d'allotjaments que no hi ha aquesta opció i sí que hi ha, és un esmorzar senzill, però tu també pots esmorzar i després hi ha una de les coses que a mi més em va enamorar és tenen una terrassa, un rooftop preciós, que jo sembla que estiguis en un xiringuito caribeño, perquè l'han acondicionat molt, molt maco. Tenen allà, doncs, unes tombones, uns ventiladors que van esquitxant aigua perquè estiguis ben fresquet i tenen allà doncs, un bar on tu pots prendre't alguna cosa, pots prendre't el que et vingui de gust i pots menjar també alguna cosa. Hi ha unes vistes precioses de la ciutat i és un lloc molt agradable, no només pels que estan allotjats allà, sinó que tu pots pujar a la terrassa sense ser client de l'hotel i passar allà doncs una estona, prendre't alguna cosa i disfrutar de les vistes.
1: Pues va molt bé aquesta recomanació perquè precisament aquest matí amb el meu entrenador d'esports parlava que s'anava a Madrid i jo crec que li va completament aquest tipus d'hotel, saps, Sònia? Perquè és el que tu deies, o sigui que ho té tot i a sobre la gent és molt maca, molt jove, o sigui que, i està, segurament que estarà superbé de preu. O sigui que ho recomanaré.
3: Sí, sí. A mi us asseguro que hi vaig estar molt a gust i que és una opció que jo crec que s'ha de valorar. Després de dormir, hi ha una de les coses que més m'agraden a mi, després de dormir, és menjar. I a mi hi ha uns jocs espectaculars. Bueno. Jo cada vegada que hi vaig em faig la meva ruta gastronòmica. Hi ha un lloc que a mi m'agrada molt, que també està aquí a Barcelona, que és per fer un brunch, que es diu Billy Brunch. I allà a Madrid tenen també dos locals. Jo vaig acabar allà pues, fent una miqueta de... Com un mig esmorzar, mig dinar. I és un lloc que a mi m'encanta. M'encanta perquè... tenen dos locals, com us deia allà, un al carrer La Gasca, que està al barri de Salamanca, molt, molt cèntric. És un lloc que, és un espai molt, molt lluminós, amb un ambient també molt informal, molt, molt familiar i tenen la seva proposta gira al voltant d'aquests clàssics del brunch, no? Dels ous benedict, que a mi m'agraden molt, de torradetes amb cats, els pancakes, els bowls, que a mi també m'encanten, els bowls d'açaí, per exemple, i després els cafès d'especialitat, que tenen un cafè boníssim. I, moltes vegades jo sempre recomano, si no tens molt de temps o estàs allà dintre que no has esmorzat, però ja és una mica tard, però tampoc vols encara dinar i tal, jo crec que és una opció molt bona.
0: I tant.
3: També us la volia recomanar. I després, per sopar o dinar, jo en aquest cas vaig anar a sopar.
0: Sí.
3: Per mi és el gran descobriment d'aquesta escapada a Madrid. És un restaurant que es diu Brach Madrid, està situat a la Gran Via i està dins d'un hotel. Jo sóc molt partidària de descobrir restaurants que estan a dins d'un hotel, que de vegades costa més de trobar, perquè la gent no és tan conscient que dintre d'un hotel tu tens un restaurant bo on

0: on pots anar també pues, a dinar i a sopar, encara que no siguis, client de l'hotel. I aquest, concretament, és un restaurant espectacular. La decoració és exquisita, tot l'espai l'ha dissenyat el Philip Stark i és, si el coneixeu una mica, és, ell és, combina aquesta elegància, sofisticació, calidesa d'una manera espectacular i sobretot juga molt amb la il·luminació, amb una mica de referència als anys 20, als anys 30, amb una atmosfera que et fa sentir doncs, molt, com molt caliu, no? com molt còmode des, des del primer moment que entres. I pel que fa a la cuina, és una proposta mediterrània, no? Cosa que mediterrània, però molt bona, no? I també això ho hem parlat moltes vegades. Hi ha restaurants que tenen propostes senzilles, però amb un producte molt, molt bo. Uh-huh. Bueno, aquí trobem, doncs, croquetes, però croquetes boníssimes, carns també molt bones, i la matèria prima és super, super, super bona. I, bueno, les creacions surten de la mà d'un conegut xef que es diu Adam Betala, i ell fa creacions com, pues, senzilles, no? Com la coliflor rostida, que a mi m'agrada molt, però bueno, pues això, no? Quan tens un bon producte, encara que sigui doncs, un plat senzill, el resultat és espectacular.
1: Que bo.
0: I una de les coses que també em va agradar molt és que tenen una oferta pastissera molt, molt bona, pastisseria francesa, que posa una mica pues, aquest punt final perfecte, no? a qualsevol àpat, no? O sigui un sopar o sigui un dinar.
1: Fantàstic, doncs escolta, jo ja tinc gana, eh? Jo ja, mare meva, Déu-n'hi-do.
0: Sí, mira, encara tinc un parell de propostes més a Madrid i és que jo, sempre que vaig de viatge, camino molt i després em ve de gust doncs, relaxar-me una mica. I a mi hi ha una cosa que també m'agrada molt, a part de dormir i de menjar, que és anar-me a un spa. Això a la Maria José també li agrada molt. Sí, somos d'espa.
2: Sí,
0: llavors, pues allà a Madrid va haver un matí que vaig dir, pues mira, vaig a regalar-me una estoneta per mi i vaig acabar a l'hotel Malià Princesa, que això també és, crec que una altra cosa que havíem parlat moltes vegades, que també dins dels hotels hi ha espais que tu pots utilitzar sense ser client de l'hotel, com és aquest cas, no? Allà tenen un spa que pertany a una firma especialitzada en la gestió d'espais i centres de benestars a hotel que es diu Serena Spa Collection.
2: Ah, sí, sí.
0: Aquí a Barcelona també hi ha. És, un, bueno, és una gestora de referència arreu d'Espanya i ells bueno, des de sempre han apostat per experiències que combinen doncs, aquesta relaxació, la salut i la cura personal. Llavors allà doncs, trobem circuits d'aigües, no? Pues les típiques piscines d'hidromassatge, zones de relaxació, saunes, combinades amb diferents tractaments facials i corporals. A mi perquè m'agrada molt també, perquè doncs, són espais molt, molt privats. No? Tu vas allà i realment, bueno, jo estava sola, no? Jo estava sola doncs, amb la persona que estava, però estàvem nosaltres sols. Llavors això també és molt... És molt agradable, no? No anar a un lloc i trobar-te allà doncs, amb,
1: sí, sí.
0: amb 20 persones, no? Esto ya también un poco a gusto, pero realment jo em torno una mica a lo d'abans, no? Jo cada vez que me hago más mayor hi ha coses que em costen més, no?
2: Permet que aquesta cadena Serena Spa és molt recomanable, per això que diu la Sònia, perquè realment són molt íntims aquests espais, molt macos, perquè estan a dintre d'hotels. Per exemple, jo us he de recomanar, aquí a Barcelona, ells tenen un pack que es diu Serena Spa Tour Premium, que aquest pack sol costar uns 135 euros, però ara està a 69 euros, que és un regal fabulós, perquè aquest entra, que ara al·lucinareu, 5 accessos de 50 minuts a 4 espais diferents de la ciutat. Vale. Un està, per exemple, a l'Hotel Sir Víctor, que està allà al Passeig de Gràcia amb el carrer Rosselló, o sigui, a ple centre, que jo aquest he anat diverses vegades. Un al Melià Sky, aquí a la zona de Poblenou en Diagonal, que és aquest hotel tan guapo. Després el Melià Sarrià, que també ha estat a plena Diagonal. I després un nou, que jo aquest no el conec, que és el Paral·lel Montjuïc, que es diu Hotel Grooms. I això, a sobre, aquestes entrades que pots anar amb aquest preu només de 69 euros, tens copa de cava, i et donen una tote bag de regal. O sigui que, vull dir que de vegades la gent diu que ai, voldria fer un regal, anar amb un spa, anar... I sembla que han de ser caríssims, doncs aquest, per 69 euros, tens aquestes

0: 5 opcions, o bueno, 4 entrades a hotels diferents, 5 accessos de 50 minuts. I és el que diu la Sònia, que són llocs, la veritat, que no estan massificats, que ho cuiden molt tota la atenció, perquè al final els hotels tenen de també rentabilitzar aquests espais que tenen, saps?
1: Totalment.
2: I també hi ha una cosa que per mi també és molt important, que és el tipus de producte amb el que treballen. I allà treballen amb Alquímia, que és una marca que a mi i a la Maria José també, nosaltres fa molt de temps que ens dediquem al món de la moda, de la bellesa i coneixem bastant. Alquímia és una marca boníssima, amb uns olis essencials d'alta qualitat, que això és un plus, no?
1: Mm-hmm. Doncs està molt bé.
0: Si heu de fer un regal, recordeu això que us diem.
1: Mm-hmm. Doncs, i tant, i que quedes bé, i a més de, pues això, de no només que fas l'alegria, sinó que després t'ho recordaran de que has quedat bé. Molt bé, l'altra proposta que ens tenies?
2: Mira, jo ja per acabar, sí? Perquè clar, de l'espa, a mi se m'obre la gana.
1: Ah, veus?
2: En realitat, a mi tota l'espa se m'obre la gana, però l'espa més.
1: Sí.
2: Llavors, jo hi havia un lloc que em venia molt de gust descobrir i el vaig anar a provar, que és a Zuma. Zuma és un dels llocs que està ara molt de moda allà a Madrid i està al Passeig de la Castellana, també molt, molt cèntric, molt a prop de la plaça Colón. I és un referent de cuina japonesa contemporània. Té una proposta que combina la tradició japonesa però amb un toc modern i cosmopolita, i a la carta doncs, que hi podem trobar doncs, els clàssics sashimis, els nigiris, plats que estan cuinats a la pròpia robata japonesa, a tempures, i després una selecció de còctels, que a mi això em va cridar molt l'atenció, mm-hmm. que tots tenen un toc japonès.
1: Ah, molt bé.
2: I que utilitzen pues, allà pues, el sake, és molt interessant. És un lloc que l'ambient és molt xic, és molt xulo, la decoració és molt elegant i té també una terrassa molt, molt agradable que ara, pues, als mesos d'estiu, és un luxe, no? És un lloc per, jo crec que per posar, doncs, el broche d'oro,
1: sí, sí,
2: no?
1: Sí,
2: una escapada pues, a la capital.
1: Carai, tu, doncs escolta, ben completa aquesta una senyora escapada, eh? O sigui sí. Que molt bé. Tenies un altre destí per
2: ara,
1: això.
2: Sí, i ara aquí ve la meva segona recomanació,
1: sí.
2: Que és La Rioja.
1: Ah, molt bé.
0: Ja. Que xulo.
2: Us he de dir que no havia estat mai.
1: Uh-huh.
2: I, de fet, també us diré que jo quan deia La Rioja, però a veure, i aquí, i d'on vas, no? ¿L'aeropuerto? ¿D'on? Fixa't, no? Perquè de vegades, bueno, sembla que una ho hagi de saber tot i ho hagi de conèixer tot, però no... però bueno, no és així, no? I em va fer molta il·lusió perquè era un lloc que jo tenia moltes ganes de conèixer, jo que ja ho sabeu, que bueno, és que és així, jo no m'escondo, jo sóc una gran amant del vi i del vi de menjar. I La Rioja és un lloc que ja sabem que es menja i es veu molt bé. Així que aquesta és la meva segona recomanació. Un finde a La Rioja i, com us deia, que dius, i com arribem a La Rioja? Com arribaríeu a La Rioja?
0: Es pot anar en cotxe, que jo he anat en cotxe.
1: Tu has anat en cotxe.
0: Es pot anar en avió.
2: Sí, i a on anem?
0: A Logroño.
2: A Logroño, molt bé. Mm-hmm. Pues anem a Logroño, o si no també podem anar a Bilbao. Bilbao ens queda una mica més lluny.
0: Em vol a Bilbao, sí senyora.
2: Sí. Però sí que és cert que el més fàcil és anar a Logroño. Doncs aquí, per exemple, jo vaig anar amb Vueling i arribes allà a Logroño i la meva recomanació, i aquest és el motiu pel qual jo vaig anar a La Rioja, que és per conèixer un hotel fantàstic i meravellós que està a Haro. I Haro es troba a uns 45 minuts en cotxe des de l'aeroport de Logroño.
0: Molt bé.
2: Jo vaig arribar fins a un lloc que es diu Palacio de Los Ángeles. És un palau del segle XVIII que està convertit a dia d'avui en un hotel de luxe. Es situa en una plaça.

0: plaça que, bueno, es diu plaça de la Cruz, uh-huh. i està al ben mig del centre històric d'Aro. És un, com us deia, un hotel de 5 estrelles, espectacular, en un antic palau barroc, i l'han restaurat respectant molt pues, aquesta sensibilitat del palau d'aquell segle, no? Clar, han conservat els murs, els murs de pedra, amb aquells sostres nobles, alts, amb aquells espais que tu vas caminant, no? I són espais que estan carregats de personalitat, però que al mateix temps pues, han incorporat i li han donat tocs de un interiorisme doncs, més contemporani, més elegant i molt, molt acollidor, no? És un lloc que està pensat perquè tu entris, de fet, jo és el que vaig fer, jo poc vaig sortir d'allà, perquè és un lloc de doncs, bueno, perquè t'estiguis allà,
1: sí.
0: perquè et relaxis, perquè gaudeixis. L'hotel disposa de 38 habitacions i també té 10 residències independents per unes estades més llargues o més familiars, amb unes habitacions que són absolutament, són un somni, no? Són unes habitacions àmplies. Jo li explicava a la Maria José, no?, l'altre dia que, clar, saps aquests llits que et perds? O sigui, perds estàs dormint amb algú i el perds, no? És que és com...
2: Perds un mitjó al llit, no?
0: No, amb un llit pues, bueno, extra, extra gran, els banys que... clar, aquest és un altre concepte, vull dir, i tampoc hem de comparar, no? Hi ha coses que són diferents i hi ha coses que són per cada moment. Vull dir, abans us parlava de Madrid, no? I d'un hotel doncs, amb unes característiques molt particulars i ara us parlo d'una altra opció. Les dues són bones i les dues són molt interessants, no? Són coses diferents. Però, com us deia, clar, o sigui, tenim un bany que, clar, jo, per exemple, a casa meva, doncs tenim un bany petit i som dos, no? Pues ja imagina't pues, les cases que són quatre o són sis, sí, no? Sí. Claro, jo ja tinc problemes, no?, amb els marins, perquè allà, clar, és que no ens podem... Hi ha dos, no podem moure'ns, no?, quasi. I allà, que era, doncs, enorme, dèiem, madre mía, pues es que ni te encuentro, ni te oigo. I, clar, això és fantàstic, no?, perquè, pues, de tant en tant, tenir aquest tipus de, pues, d'experiència està molt bé, no? Sí. És un hotel on també, doncs, tenen 40.000 detalls, no? També doncs, tu arribes a l'habitació i tens allà doncs, un detall de benvinguda. Després, una cosa que a mi també doncs, em fa bastant gràcia, que és que tu quan arribes per la nit, doncs, doncs allà doncs, hi ha algú que es dedica doncs, a obrir-te el llit, a preparar-te el coixí, a deixar-te doncs, un bombonet, a posar-te una mica d'aigua a la tauleta de nit.
2: A fer-te la vida més bonica.
1: Està molt bé.
0: Clar, exactament, perquè sí, perquè la vida és bonica, però és més bonica encara quan et cuiden d'aquesta manera.
1: Jo, mentre no em trobi la persona, saps que pagaria un vot? Ja em sembla bé.
0: Sí, la veritat és que allà són absolutament molt cuidadosos i és una cosa que la tenen molt, molt ben controlada, eh? Saben perfectament quan estàs, quan no estàs, i és sí, com els Reis, no? Si tu arribes allà i dius, ai, mira, que sorpresa, no? I t'han deixat allà, doncs això, no? Doncs unes copetes amb una ampolla de vi o pues una, pues el que us deia, no? Una miqueta d'aigua al costat del llit per passar la nit, no sé, em semblen detalls, clar, doncs molt...
1: Sí, que cada cop la gent busca més, doncs, això, no?
0: El sentir-te sí, doncs, que la cuidi, tractat. Clar, perquè doncs, al final doncs, moltes vegades estem molt cansats, estem molt estressats, la vida és de vegades és difícil i almenys això un cap de setmana doncs volem que ens mimin, no? I que ens cuidin. I
2: a Capçaller, allà a La Rioja.
0: Em fa gràcia, no? Perquè, com us deia, això està en un lloc que es diu Aro i és xulíssim aquest lloc. Sí. També pues, amb molta història i quan tu vas a La Rioja, pues, el que has de fer és també anar-te de ruta de vins i ruta de pinxos, que a mi és una de les

0: cosas que també més m'agrada a la vida, comer punxos acompanyat d'un bon vino. Però és que a l'hotel és tan acollidor i s'està tan bé que poc vaig sortir, també us ho dic.
1: Vas gaudir de l'hotel, sí, sí.
0: Clar, de vegades també pues, necessites això, no? Estar en un lloc i estar tranquil i estar relaxat. Allà tenen també una terrassa exterior preciosa amb una piscina sensacional que em va fer també molta gràcia perquè jo em vaig ficar i jo deia, ai, pues l'aigua està calentita. Clar, a veure, la Rioja. Sí que és cert que aquests dies està fent bastant calor, però és un lloc on fa les temperatures són baixes. Llavors, clar, jo deia, pues l'aigua està calentita i clar, ja m'han dit que està calefactada. Perquè clar, al matí fa una mica més de sol, però després per la nit les temperatures baixen molt i em deien que seria impossible que l'aigua s'arribés a escalfar perquè tu et fiquis i estiguis còmoda, no? Llavors està calefactada, jo pensava.
1: A mi, ara que t'escolto, Sònia, m'agradaria explicar que quan la gent diu me'n vaig a la Rioja, en realitat et pots plantejar tres viatges diferents perquè la Rioja es va dividir en funció de... en tres territoris diferents que tots estan situats a banda i banda del riu Ebre. Si has estat a Aro, es diu Rioja Alta.
0: Exactament.
1: És la zona de les bodegues o cellers més històrics. ¿Vale? Són cellers centenaris, alguns subterranis, ¿vale? hi ha coses, pues, hi ha molt famosos, no? La zona d'Aro, pues, San Vicente de la Sonsierra. Després hi ha una altra Rioja, que també és Rioja, que és la Alavesa. Aquesta està al País Basc, ¿vale? I també està dintre de la mateixa denominació de Rioja, al sud d'Àlaba. I allà hi ha, segur que sona, la Guàrdia, és una zona on hi ha molts pobles emmurallats, hi ha bodegues molt famoses com el Marquès de Riscal, que està dissenyada per Frangueri, la Isios, que és de Santiago Calatrava, per exemple.
2: Déu-n'hi-do.
1: I després la tercera Rioja, o sigui, dintre del mateix territori que diu me'n vaig a la Rioja, doncs has d'escollir on, no? Està la Rioja Oriental, que antigament es coneixia com a Rioja Baja. I és la que està situada més cap a l'est, ¿vale? I, bueno, pues, aquí, en cada lloc, el vi és diferent, perquè, per exemple, aquí el que es diu la llebre, el clàssic tempranillo, pues, té més cos, és una fruita que més madura, perquè tot depèn sempre de l'altitud i de la climatologia. Que ara ho estaves explicant, quan estàs explicant allò de la piscina de la Rioja, he pensat, pues mira, ho explicaré perquè potser...
2: Que bo.
1: No tothom ho sap.
2: Ah, interessantíssim.
1: És un territori molt, molt gran.
0: Sí, però que la gent potser no és tan conscient, no? Perquè a mi fins i tot em va passar, no? Si tu ets una mica més experta en la geografia, doncs sí, no? Però si no, és com la Rioja, però clar, te la imagines i... És com explica la Maria José.
1: Com arribussa.
0: I com voy, exactament. I d'on me bajo. Exacte, sí. I ja, clar, com us deia, doncs, el tema del vi allà doncs, és una institució. Aquest hotel també em va agradar molt perquè... té un restaurant que és espectacular, que es diu Ventilla i és el projecte de dos noms de la cuina espanyola. Són dos germans, que són el Carlos i l'Ignacio Echapresto i ells són els responsables del restaurant Venta Moncalvillo, que té dues estrelles Michelin o Michelin.
1: Com ho vulgueu dir,
0: i dos sols Repsol, no? Llavors, Ventilla neix com aquesta proposta una mica més relaxada, però seguint mantenint aquest respecte, no?, pel producte, pel territori, per la temporada. És una cuina absolutament que ret un homenatge a l'essència de la Rioja, amb plats que estan elaborats amb ingredients locals, amb una tècnica impecable, una presentació superelegant, però sense artificis. I una de les coses que a mi més em va agradar també és que, per exemple, amb el tema dels esmorzars, jo crec que sí que he conegut molts hotels amb esmorzars molt xulos, però jo crec que aquest està en el meu top 5 d'esmorzars espectaculars d'hotel a la meva vida. Que no he menjat mai. Per exemple, o sigui, doncs, un bufet de fruita, no? Però una fruita que tu deies no, és que està tot tan bo i es nota tant que això no ve de càmera, no ve de... és tot tan natural que jo pensava, no? Jo dic, mira, és que jo l'altre dia em vaig comprar unes cireres que m'encanten i que vaig pagar una pasta i allò no sabia res. I jo deia, però era... i allà, clar, jo deia, és que tot és tan sabrós, fan unes truites que dius, a veure, una truita és una truita, ¿vale? Però, clar, allò, l'ou ha de ser tan bo, la patata ha de ser tan bona, yeah. Amb ceba, no sé si sou team ceba o no, o...

0: Jo no però... molt, però bueno.
1: Jo tampoc, David, però clar... És que
0: no, clar, depèn de la seva,
1: clar. Jo no era de ostres, jo no era de bacalao, fins que vaig descobrir que de lo que jo no soy és de...

0: teta riojana, o amb unes setes de la Rioja, o no sé, tot tan bo i tot tan ben cuinat que dius, home, és que és una autèntica delícia esmorzar, no? I com parlàvem abans del tema del vi, una altra de les coses per les que jo destacaria aquest hotel és perquè tenen un wine bar extraordinari, una de les col·leccions més importants de vins de la denominació d'origen qualificada Rioja. I allà que encara l'estan ampliant, és una oportunitat única també per descobrir l'enorme diversitat que ofereix aquesta regió, no? Sobretot pels amants del vi, que és el meu cas. I ja per acabar, sí, per si encara fos poc això, és que també tenen un spa.
1: Mare meva. Jo em quedaré dormit a l'espa, després de tot això, amb la panxa ben...
0: Imagineu-vos el context, no? O sigui, és un spa que està absolutament integrat dins d'aquest castell, entre aquestes parets i murs de pedra. És petitet, però és molt relaxant, molt íntim, i també tenen unes cabines on fan tractaments, i una mica també el que parlàvem abans, allà utilitzen en aquesta àrea de wellness els productes d'una altra de les marques de cosmètica que a mi particularment m'agraden molt, que és Natura Vicé. Tots els productes de bany que s'utilitzen a l'hotel són d'aquesta marca, i clar, això també és un punt molt, molt a tenir en compte, no? És una molt, molt bona marca, i llavors que tu arribes allà també al bany, a la teva habitació, i tinguis aquests productes que són tan bons, doncs també és un plus.
1: Vols dir que pots fer una paradeta abans de caure rodó allà sobre el llit, de que ja la jornada ha estat intensa, i encara, doncs, escolta, fins a l'últim moment estàs allò gaudint, que ja es tracta d'això, i tant.
0: Sí, i després, home, pues això, em va quedar una mica de temps, que també això s'ha de fer, per sortir i donar una passejada per Aro i fer-te allà, doncs, hi ha moltes bodegues, et pots fer allà una ruta de vins, pots anar fent allà unes cates i un vinito i un pincho.
1: Carai. Home, això és diferent del que deien de passar per l'Aro, allò de que era una cosa... No, no, aquí al contrari, aquí és meravellós tot, m'agrada. Sí, sí,
2: sí, sí, aquí res és passar per l'Aro, no, tot no. És el detall i especial.
1: Que meravella, tu. A veure si abans de que tanquem la paradeta, doncs ens podeu seguir fent recomanacions, que aquí sempre les rebem de bon gust, i jo ja em vaig fent una llista. No em donarà la vida, però bueno, si ens ho expliqueu vosaltres ja. Sònia Martínez, Maria José Cayuela, moltíssimes gràcies i fins la propera. Que vagi molt bé.
0: Apa, bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu. Adéu.

0: Nosaltres anem tancant la paradeta acabant la funció d'aquest Nits de Ràdio que ens ha portat avui fins a les 3, perquè ara us deixem amb els serveis informatius i els companys de Onda Cero de Madrid i hi ha el partit de futbol d'Espanya. Per tant, desitgem que tingueu un dimarts 9 de juny de 2026 d'allò més fantàstic. Tornarem demà, com sempre, a 2:15 per acompanyar-vos. Que vagi bé i a veure si guanya Espanya, encara que sigui un amistós, escolta, millor guanyar. Que vagi bé, adeu-siau!
1: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible.

0: comunitari per tal de contribuir a la igualtat de drets i construir una societat més justa, solidària i cohesionada.
1: Quin és el principal problema que teniu?
2: Tots tenim moltes vulnerabilitats i a vegades és aquest efecte cascada, no? Que sí, clar, em quedo sense feina, sí, clar, no puc pagar el lloguer, sí, clar, em divorcio o estic malalta. Tot això fa que en un moment donat jo pugui estar en una situació d'exclusió. Qualsevol de nosaltres pot estar.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
4: Bon dia. Avui a Catalunya baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Lleida i 27 graus a Barcelona, a Girona i a Tarragona. Al Pirineu, cel ennuvolat durant tot el dia i a la tarda possibles ruixats i tempestes. A la resta del territori, més sol i cel poc ennuvolat. Durant la tarda, a l'interior nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma dispersa. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana a l'Empordà i mestral al sud de Tarragona amb intensitat moderada. És una informació d'AEMET.
3: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
5: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemán, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
6: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente que el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
7: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
0: Aquest 12 i 13 de juny, Nano Teatre a Vilanova i la Geltrú. Peces breus en espais singulars per viure el teatre de ben a prop amb entrades a 12 euros. A Banyoles, fins al 13 de juny, exposició T300 per l'amor de Déu amb proposta d'art contemporani amb mirada social. De l'11 al 13 de juny, al Masnou, la Sal Festival de Periodisme i Fotografia amb xerrades, exposicions i activitats gratuïtes. Dissabte, a l'Hospitalet de l'Infant, gimcana familiar al Coll de Balaguer per descobrir la història jugant amb preus molt assequibles. I a Vic, el 12 i 13 de juny, Cabro Rock, dos dies de concerts i ambient festiu amb grans noms del panorama català.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
8: Estàs escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
5: Son las 6:30, las 5:00.

0: Mossèn Jesús Bel, capellà de Brians 1, una de les parades que farà el papa Lleó XIV durant la seva visita a Catalunya. Amb ell sabrem el significat que té aquesta visita pels interns.
1: I no deixem de banda la visita del papa perquè

0: Otras noticias de esta mañana de martes, 250 efectivos trabajan para contener el incendio del paraje de los Turbios en Huelva.
1: Por el que decretaron la fase de emergencia y más de 360 vecinos fueron desalojados de sus viviendas, algunos ya han vuelto. Además de producirse cortes por carretera por el humo en Lleida, en torno a las 2:30 de la madrugada quedó estabilizado el fuego en una cooperativa agrícola y todas las personas desalojadas, salvo dos, pudieron volver a sus casas. Los bomberos siguen trabajando hasta ahora para continuar con la extinción y finalizar la evaluación de daños.
0: Fue cita como investigado al vicepresidente de la SEPI por el rescate de Air Europa.
2: A Bartolomé Lora, que entonces ejercía como presidente en funciones de la SEPI por un presunto delito de prevaricación, admite las querellas de PP y Vox y reclama también información sobre la ayuda concedida para decidir si imputa al resto del consejo gestor que dio el visto bueno a la operación. En el caso Plus Ultra, el PP ha pedido imputar a las hijas de Zapatero por blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.
0: Los profesores de Cataluña van a la huelga coincidiendo con el inicio de los exámenes de selectividad en esta comunidad.
1: Aunque las protestas comenzarán a partir de las 9 de la mañana para facilitar que los alumnos puedan llegar a las pruebas, según han explicado los sindicatos, que llaman a una gran manifestación este domingo en Barcelona. Mientras, en la Comunidad Valenciana, sindicatos y educación acercan posturas en ratios y burocracia, pero sin firmar ningún acuerdo. Con un nuevo documento sobre la mesa, el jueves vuelven a reunirse.
0: Miles de personas protestan en Francia por la muerte de Eliana, de 11 años, cuyo presunto asesino tiene denuncias por abusos a menores.
2: Y que ha reabierto el debate sobre la protección de los menores, un tema que va a tratar hoy el primer ministro Le Cornu con su gabinete. Desde el gobierno prometen destapar toda la verdad. El ministro de Justicia ha ordenado la revisión de 70.000 denuncias por abusos infantiles para que reciban un tratamiento prioritario y detectar así fallos en el sistema.
3: Debemos comprobar si hay fallos estructurales del sistema judicial o del Estado en general, por falta de psicólogos expertos, de medicina forense, de agentes de la policía judicial o de investigadores especializados.
0: Y el Ministerio de Sanidad ofrecerá preservativos gratis en farmacias a jóvenes de entre 16 y 22 años.
1: A partir de 2027, bajo un plan de prevención con el que buscan reducir las infecciones de transmisión sexual, cuyas cifras están disparadas. Ya en 2024 alcanzaron su máximo histórico. También se ofrecerá un primer kit de autotoma de muestras para facilitar el diagnóstico fuera de los entornos clínicos. Sobre el número de preservativos que podrá recibir cada joven desde Sanidad indican que estará sujeto al presupuesto.
4: En Onda Cero, más de uno.
0: La previsión del tiempo para este día, lo importante, tengamos sol, lluvia, tengamos viento, es vivir tranquilos, pase lo que pase, como dice Occident, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Roberto Brasero, buenos días.
5: Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos. En un martes de contraste entre el norte de la península, donde iban a bajar más las temperaturas, sí, y la mitad sur, donde hoy pueden subir un poquito más. Zonas del Valle del Guadalquivir, Huelva o Badajoz, hoy serán más elevadas. Mira, en Córdoba y Sevilla 38 grados. Pero en el norte, hoy van a bajar, el viento será más fresco. Comunidades del Cantábrico, norte de Castilla y León, también en zonas de La Rioja, Navarra o Aragón. Esta tarde, por ejemplo, en Zaragoza 29 grados, no será demasiado caluroso el día. Y en Santander o en Bilbao 19 y en Oviedo 16 de máxima. Ahí incluso el martes será fresco. Tenemos un frente que va recorriendo el extremo norte, deja algunas lluvias en el Cantábrico, no durarán mucho, pero también chubascos en Cataluña. Y ahí tenemos otra novedad, podría llover hoy antes de la llegada del Papa, porque la previsión es que a partir de mediodía y esta tarde el frente ya haya pasado y ya no llueva en Barcelona. El viento sí soplará con fuerza en el Ampurdán, la tramontana, y el viento alisio en Canarias. Y ese viento también se lo encontrará seguramente el Papa cuando luego vaya allí, a nuestras Islas Canarias.
6: Ya has oído el tiempo con Brasero. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto pase lo que pase. Porque mi vida, yo la prefiero vivir así. Bien asegurado para ir a por todo, todo y todo. Con Occident.
4: Más de uno. En Onda Cero.
0: Primer comentario de la mañana, la firma de Marta García. Ayer, la primera de la mañana. Marta, buenos días.
7: Buenos días, Alsina. Ayer el Congreso de los Diputados ovacionó el discurso del Papa. En la sede de la Soberanía Nacional, un líder religioso cargó contra el aborto y la eutanasia, ensalzó los valores de la familia tradicional como si solo hubiera una forma correcta de familia y recibió fuertes aplausos de la izquierda. Y la derecha aplaudió a rabiar que el pontífice cargara contra la idea de prioridad nacional que discrimina a las personas por su origen. ¿O fue al revés? 7 minutos de aplausos y hasta 3, ¡viva el Papa! A lo mejor necesitaron tanto tiempo aplaudiendo sus señorías para que cada aplauso encontrara su frase y no otra. No es difícil deducir quiénes aplaudían qué, pero a saber cuántos aplaudieron a conciencia la parte del discurso del pontífice en el que defendió el secreto de confesión. Es interesante que León XIV lo incluyera ahora que en Francia se está tramitando una ley para suprimir el secreto de confesión en los casos de pederastia, para que los sacerdotes deban denunciarlos anteponiendo la protección del niño. A lo mejor lo que León XIV buscaba era cerrar en España ese debate legislativo que está teniendo Francia. A lo mejor deberíamos abrirlo. El sigilo sacramental de la confesión lo llamó. Las víctimas de pederastia piden ampliar el plazo en España, el plazo del delito, para que no prescriba. De esas leyes, el Papa no habló en la Cámara Baja. Aunque para sigilo, con el que el Papa recibió ayer a las víctimas de pederastia, a la que llamó plaga. El pontífice recibió en la Nunciatura Apostólica de Madrid solo a 6 víctimas de las miles contabilizadas. Según la Santa Sede, el Papa las escuchó con afecto y atención, y mucho secretismo. Al resto de víctimas de pederastia en la Iglesia no se les informó de dónde, ni cuándo, ni quiénes serían. Entraron en coches tintados para que no se les viera y no hicieran declaraciones. Varias asociaciones de víctimas denuncian que las quisieron silenciar. El Papa fue después al Estadio Bernabéu, en el que 70.000 personas volvieron a ovacionarlo, eso ya en público.
0: Moraleja, Marta.
7: El Papa se da un baño de masas con reparaciones a las víctimas escasas.
0: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
8: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
9: Què tal? Bon dia. Un incendi de grans dimensions ha cremat dues naus de la cooperativa Arcofrut de Lleida. El foc ha obligat a evacuar alguns veïns de Ciutat Jardí i activar el pla Procicat en fase d'alerta. De seguida, amb més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aranyiga, bon dia.
10: Bon dia, com estem la jornada avui dimarts amb un accident des de primera hora a la AP7 a l'altura de Pont de Molins que en sentit nord talla fins a 2 carrils de circulació provocant 1,5 km de retencions. Per altra banda també ja tenim ben formades les cues habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Destaquen les retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc la circulació amb molta intensitat a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja tenim congestió habitual per la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en sentit sud, a la C58 amb retencions cap a Barcelona des de Sabadell i lentitud d'un quilòmetre a la C17 a Parets o a la C59 a Caldes de Montbui. També des del Llobregat ja tenim una entrada amb lentitud habitual per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona. Per moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
9: El dia arrencarà amb sol a bona part del territori i a la tarda els ruixats reapareixeran al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona. Les temperatures baixen lleugerament, amb màximes de 32 graus a Lleida i 27 a Barcelona, Girona i Tarragona.
8: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
9: Un incendi molt aparatós ha cremat fins ben entrada la matinada en una cooperativa agrícola de Lleida i ha obligat a confinar prop de 1.300 veïns del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí. El foc ha començat pocs minuts després de les 10 de la nit, quan milers de palets i caixes de fusta a l'exterior han cremat en un foc que s'ha estès ràpidament a dues de les tres naus de l'empresa Arcofrut. Una ha col·lapsat i la segona està parcialment afectada. L'incendi s'ha pogut estabilitzar ben entrada la matinada, però els bombers avisen que extingir-lo serà més complicat. Joan Josep Bellostes és cap de l'operatiu.
11: Tota la zona de palots ja ha baixat tota la combustió, ara són pràcticament brases, que és el que cremava en un inici, i per tant ens hem de dedicar a aquestes naus i a l'entorn de les naus perquè l'incendi no s'acabi propagant en aquelles que no han estat afectades.
9: En l'operatiu hi participen una quarantena de dotacions dels bombers i més d'un centenar d'efectius. La Guàrdia Urbana ha evacuat preventivament alguns habitatges i el SEM ha atès 4 persones lleus. Ho ha explicat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
12: Els veïns que hi ha al costat, que són veïns i veïnes de Lleida, de l'urbanització de Vilamoncada, se'ls ha demanat que retiressin. En aquests moments estan confinats i, per l'altre costat, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb 3 persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
9: Estarem atents a l'evolució d'aquest foc. Mentrestant, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla d'Emergències Procicat i, de moment, no han transcendit les possibles causes de l'origen de les flames.
8: Más de uno Catalunya.
9: El Papa Lleó XIV viurà aquest dimarts una jornada intensa a Barcelona amb una visita a la catedral i una multitudinària vigília de pregària a l'Estadi Olímpic. Seran els primers actes voltes d'un viatge de 48 hores a Catalunya. Gabriel Figueredo, bon dia.
13: Bon dia. Després d'aterrar al Prat, el Sant Pare es dirigirà directament a la catedral de Barcelona, considerada l'església mare de la diòcesi. El papa arribarà per la porta principal, on serà rebut pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella, els bisbes auxiliars i el capítol catedralici en un acte solemne, en què també beneirà el temple amb aigua beneïda. En un ambient de recolliment, Lleó XIV farà una pregària davant el Sant Crist de la Pan i tot seguit es dirigirà al presbiteri on presidirà la celebració des de la seu episcopal. La visita culminarà amb el descens de la cripta de Santa Eulàlia, amb la participació d'un cor en directe en un format semiprivat amb uns 500 assistents, principalment membres de l'Església. Ja a la tarda, l'Estadi Olímpic acollirà una gran vigília de pregària amb un aforament de 40.000 persones i les entrades exaurides. Després d'una primera part més festiva, amb actuacions musicals i testimonis, Lleó XIV farà una volta amb el papa mòbil i encapçalarà un acte de pregària amb la lectura de l'Evangeli.
9: El PSC qualifica d'històrica la visita del pontífex i esquiva qualsevol tema espinós per a l'Església. Els socis parlamentaris i l'oposició, en canvi, posen sobre la taula els abusos a menors o la defensa del català. Ens ho explica en Marcos Díaz. Marcos, bon dia.
14: Bon dia. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, admet discrepàncies amb el papa sobre l'avortament o l'eutanàsia, proposa el focus en allò que comparteixen.
15: I aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
14: Mentrestant, socis i oposició reclamen reparar les víctimes d'abusos i reivindiquen la llengua catalana. Són David Cid dels Comuns, Elisenda Alemany d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
16: Reconeixement vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar.
17: La presència del català hi hauria d'estar molt i molt present com el retorn de la societat que l'acull.
18: Que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua.
14: I finalment, el Partit Popular destaca que els discursos que ha pronunciat fins ara el pontífex estan plens de saviesa, veritat i esperança.
9: Doncs l'arribada del papa coincideix amb una nova vaga general de docents. Des de la Generalitat alerten que respecten el dret a mobilitzar-se, però que la visita del papa s'ha de poder fer amb tota normalitat. Els sindicats convocants, amb Mostec al capdavant, han convocat una manifestació a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona. És on el Vaticà ha situat el centre de periodistes que faran seguiment de la visita del papa. Les seves protestes complicaran encara més el dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra i és que més de 5.600 agents es desplegaran per protegir el Sant Pare i alhora hauran de garantir el dret a vaga dels docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que intentaran conciliar les dues coses.
19: Però hem d'aconseguir doncs, que la visita sigui un èxit aquí a Catalunya. És una visita única, històrica, i hem d'intentar conciliar amb dues coses. Per una banda, la part de les manifestacions, òbviament, són legítimes i s'han de poder donar, però també la visita s'ha de poder donar amb normalitat.
9: Parlon no detalla com actuaran els Mossos si finalment els docents intenten boicotejar l'arribada del papa a Barcelona. Informació en format més breu. Un home mort aquest migdia en un accident a Lloret de Mar a la C-63 després d'un xoc frontal entre dos vehicles. La víctima és el copilot d'un dels cotxes. El conductor ha quedat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta. L'altre conductor n'ha sortit il·lès i amb aquesta víctima ja són 57 les morts a les carreteres catalanes aquest any. Més coses. Tres persones han resultat ferides en l'esfondrament parcial d'un edifici que ha tingut lloc aquest dilluns a Tortosa. Els primers indicis apunten que part del terra del tercer pis ha caigut sobre el segon i que les dues persones que ha calgut extreure que havien sofert traumatismes han estat arrossegades per l'esfondrament.
8: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
9: Les 7:27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
20: Bon dia. El barcelonista Ronald Araujo va fer ahir un viatge express a Barcelona per ser tractat pels fisioterapeutes del Barça d'unes molèsties al basso. El central ja ha tornat a la concentració d'Uruguai per continuar preparant el Mundial. A les 8 de la tarda, al Palau Blaugrana, primer partit de la sèrie de semifinals del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet entre el Futbol Club Barcelona i la Laguna Tenerife. A les 9 de la nit, segon maig de les semifinals al play-off pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala, on el Barça visita la pista Movistar Inter després de guanyar el primer partit dissabte al Palau Blaugrana. En cas de victòria barcelonista, passaria a la final. Pau Lavadosa perd el seu debut al torneig de tennis de Herzogenbosch davant l'ucraïnesa Daria Snigur per 6-1 i 7-6.
9: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
8: Onda Cero Catalunya.
21: Hola,
2: Hola.
21: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
23: ¿Volar en helicóptero?

0: Terrassa, l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
1: Juan, quiero vender mi coche. ¿Sabes dónde puedo ir?
2: Ah, espera. Yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
3: Auto Ortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
2: Pero quiero tasación al momento.
3: Auto Ortuño, 93 330 5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
2: Sí, pero lo quiero rápido.
3: Auto Ortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos. Avenida Madrid 89 de Barcelona.
4: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
5: Parc de vacances Vilanova Parc, a Vilanova i la Geltrú. Vilanova Parc, reconegut com un dels millors parcs de vacances d'Europa. A Vilanova Parc, nou parc aquàtic infantil sostenible. Parc de vacances Vilanova Parc, vacances familiars en plena natura. Vilanova Parc, el paradís més proper. Vine com tu vulguis, amb tenda, caravana, bungalow o glamping. Aprofita les ofertes del nostre web, vilanovaparc.com.
4: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
6: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en dos minutos.
7: Què tal? Bon dia. Segueixen les prohibicions i els problemes de mobilitat a Barcelona i Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. A la capital catalana, la catedral i l'estadi olímpic concentren les afectacions d'avui. Ricard Jiménez, bon dia.
8: Bon dia, Montse. A Barcelona, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc porten tallats o tenen restriccions d'accés des d'ahir, coincidint amb els actes previstos a la catedral, l'estadi olímpic, el Raval i la sala de família. I malgrat una quarantena de línies d'autobús i quatre de metro tindran alteracions per la visita del Pontífex, avui mateix TMB reforçarà el servei de metro amb 4 trens més a la línia L1, 2 a l'L3 i 2 més a l'L5. A Montserrat, l'accés al recinte quedarà limitat a les persones que disposin d'una reserva prèvia o acreditació. Davant d'aquest escenari, la Generalitat recomana reduir els desplaçaments i fer teletreball a la demarcació.
7: En plena selectivitat, amb les biblioteques plenes d'estudiants buscant silenci i aire fresc, s'obre un nou front laboral a Barcelona. Marcos Díaz, bon dia.
9: Bon dia, Montse. Els treballadors denuncien que l'Ajuntament ha donat per acabada la negociació sense assolir cap acord i amb un no a totes les seves demandes. Ho consideren inacceptable i denuncien que els deixen a l'estacada.

0: A Nissan han convocat les plantilles davant la seu del Departament d'Empresa i Treball a Barcelona. Gabriel Figueredo, bon dia.
1: Bon dia, Montse. És precisament aquí on des de la setmana passada s'està negociant un ERO que podria afectar un terç dels gairebé 600 treballadors que Nissan manté a Catalunya. A hores d'ara, comissions i els comitès d'empresa exigeixen retirar els acomiadaments i denuncien que aquest expedient mostra la voluntat de Nissan de tancar totes les plantes que té a Catalunya. En aquest cas, la més afectada seria la del Prat de Llobregat, on perdrien la feina 110 de les 122 persones que hi treballen.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, està rebent pressions polítiques i socials per flexibilitzar les prohibicions. La darrera, aquest cap de setmana, quan unes 200 persones van accedir a Collserola amb una caminada popular com a senyal de protesta per les mesures que limiten l'activitat en espais naturals per poder controlar els contagis entre senglars de la pesta porcina africana. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura alerta que aquestes actuacions podrien allargar la crisi i fer que moltes persones perdin la seva feina.
2: Que hi ha milers de llocs de treball que pengen d'un fil en aquests moments. I per tant, demanaríem, si us plau, no espatllar tot el que hem fet fins ara. La crisi sanitària no s'ha acabat.
0: Més enllà de la indústria càrnica, que encara no pot exportar porc amb normalitat arreu del món des de fa més de mig any, segueixen en perill molts negocis que es troben a l'interior dels espais naturals on la Generalitat treballa per erradicar la pesta porcina. I un últim apunt, sàpiguen que Interior reforçarà el pla Campai en contra de la multireincidència després del tiroteig mortal d'aquest diumenge a la zona franca de Barcelona. A banda d'això, la Generalitat es reunirà amb l'Ajuntament de la ciutat per estudiar quines polítiques de seguretat poden impulsar per reduir els tirotejos a Barcelona. Mentrestant, el consistori vincula el tercer incident al barri de la Marina en l'últim mes amb el crim internacional. Enguany a Catalunya ja han mort 4 persones en tirotejos entre gener i maig.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
4: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
5: Alsina, ¿me das la hora?
6: Claro que sí. Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: l'alici en un acte solemne en què també beneirà el temple amb aigua beneïda. En un ambient de recolliment, Lleó XIV farà una pregària davant el Sant Crist de la Pan i tot seguit es dirigirà al presbiteri on presidirà la celebració des de la seu episcopal. La visita culminarà amb el descens de la cripta de Santa Eulàlia amb la participació d'un cor en directe i en un format semiprivat amb uns 500 assistents, principalment membres de l'Església. Ja a la tarda, l'Estadi Olímpic acollirà una gran vigília de pregària amb un aforament de 40.000 persones i les entrades exaurides. Després d'una primera part més festiva, amb actuacions musicals i testimonis, Lleó XIV farà una volta amb el Papa Mòbil i encapçalarà un acte de pregària amb la lectura de l'Evangeli.
1: Doncs l'arribada del Papa coincideix amb una nova vaga general dels docents. Des de la Generalitat alerten que respecten el dret a mobilitzar-se, però que la visita del Papa s'ha de poder fer amb tota normalitat. Ricard Jiménez, bon dia.
2: Bon dia, Montse. Els sindicats convocants, amb USTEC al capdavant, criden tots els professors de Catalunya a manifestar-se a les 11 a plaça Espanya. És on el Vaticà, per cert, ha situat el centre de periodistes que faran seguiment de la visita del Papa. Les seves protestes complicaran encara més el dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra. Més de 5.600 agents es desplegaran per protegir el Sant Pare i alhora hauran de garantir el dret a vaga dels docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que intentaran conciliar les dues coses.
3: Però hem d'aconseguir doncs, que la visita sigui un èxit aquí a Catalunya. És una visita única, històrica, i hem d'intentar conciliar amb dues coses. Per una banda, la part de les manifestacions, òbviament, són legítimes i s'han de poder donar, però també la visita s'ha de poder donar amb normalitat.
2: Parlon no detalla com actuaran els Mossos si finalment els docents intenten boicotejar l'arribada del Papa a Barcelona.
1: Els docents també han endarrerit les principals accions d'aquesta vaga fins a les 9 del matí per no afectar els desplaçaments dels més de 45.000 alumnes que avui comencen la selectivitat. El nombre d'inscrits suposa el cinquè rècord consecutiu i aquest any les Pau arriben amb una nova prova pilot. Per primera vegada els alumnes hauran de passar per uns detectors de dispositius electrònics abans d'examinar-se per evitar que copiïn. Així, els més de 200 tribunals repartits arreu de Catalunya podran assegurar-se que els estudiants no entren a les aules amb mòbils, rellotges intel·ligents o auriculars.
4: Más de uno Catalunya.
1: Seguim pendents de l'evolució de l'incendi en una cooperativa agrícola a Lleida. Segons han informat els bombers de la Generalitat, el foc ha quedat estabilitzat aquesta matinada i un cop la situació ha estat sota control, Protecció Civil ha decidit aixecar el confinament dels habitatges propers i ha rebaixat el Procicat d'alerta a prealerta. Ara al matí, 38 dotacions continuen treballant en les tasques d'extinció i revisant l'afectació de totes les naus, tant les cremades com les que han quedat al marge. Canviem de qüestió, la Fundació Fero ha finançat amb gairebé 1 milió d'euros 7 projectes d'investigació oncològica. Les beques han reconegut la recerca en l'àmbit de la detecció precoç i els tractaments per leucèmies agudes, tumors cerebrals pediàtrics i càncers de mama i pàncreas. La directora general de Fero Càncer, Marta Cardona, explica la importància d'aquestes beques, especialment per millorar el diagnòstic.
5: Desde luego la investigación lo que está consiguiendo en muchos casos y en determinados tipos de cáncer es que gracias a ensayos clínicos y tratamientos experimentales la gente va consiguiendo ese tiempo mientras que se desarrollan otros tratamientos mejores.
1: En els seus 25 anys de vida, la Fundació Fero Càncer ha invertit més de 30 milions d'euros en investigació oncològica. I encara en salut, sapiguen que l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona estudia una cirurgia per eliminar les proteïnes tòxiques del cervell i aturar els símptomes de l'Alzheimer. És una intervenció mínimament invasiva que permet l'alta en 24 hores i que de moment ha donat bons resultats en dos pacients.
4: Más de uno Catalunya. Montse Valls.
6: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
7: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
8: Bon dia. El barcelonista Ronald Araujo va fer ahir un viatge express a Barcelona per ser tractat pels fisioterapeutes del Barça d'unes molèsties al basó. El central ja ha tornat a la concentració d'Uruguai per continuar preparant el Mundial. A les 8 de la tarda, al Palau Blaugrana, primer partit de la sèrie de semifinals del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet entre el Futbol Club Barcelona i la Laguna Tenerife.

0: 9 de la nit, segon maig de les semifinals al play-off pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala, on el Barça visita la pista Movistar Inter després de guanyar el primer partit dissabte al Palau Blaugrana. En cas de victòria barcelonista, passaria a la final. Pau Labadosa perd el seu debut al torneig de tennis de Herzogenbosch davant l'ucraïnesa Daria Snigur per 6-1 i 7-6.
1: En cultura, coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el Palau de la Música Catalana acollirà l'estrena mundial de dues obres dedicades a Antoni Gaudí. Són 7 somnis de Gaudí de la compositora catalana Olivia Pérez Collellmir i 84 campanes de Gaudí del nord-americà David Sieri. L'acte és un dels moments musicals més destacats de l'any Gaudí i coincideix, com dèiem, amb la visita del Papa Lleó XIV. L'espectacle serà demà 10 de juny, quan el pontífex beneeixi la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I mentrestant, avui l'acte d'aquesta tarda del Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys comptarà amb la participació de diversos artistes coneguts, com Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat.

També hi actuarà Alfred García, que cantarà Els teus ulls, i després farà un duet amb Álvaro Soler, amb qui interpretarà Estrella. També hi actuarà Siole.

0: Doncs amb aquesta èpica de Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, nosaltres ens acomiadem al control tècnic Juan Carlos García. Que passin molt bon dia.
1: Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Senyor Pol, què tal? Molt bon
1: molt
0: dia.
1: Bon dia.
0: A veure, jo sé que queda molt encara per la nova temporada del Liceu, però és que no m'aguanto més. Haig de saber-ho tot.
1: Ja hem presentat i podem dir que inaugurarem la temporada

0: És un repartiment de luxe.
1: I després de Bellini, què ens espera?
0: Serà el torn de Mozart, amb la Clemenza di Tito, l'última òpera que compon Mozart, dirigida ni més ni menys que per Jordi Savall. I abans d'arribar al Nadal, tindrem dues funcions úniques del Requiem de Verdi, amb un repartiment de luxe, entre ells l'extraordinària Liz Davidson, però també el Frede Tomasso, i un director que ja està sent dels més estimats del teatre, que és Nicola Luisotti.
2: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
3: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya

0: Nadal li ha remarcat que el govern és conscient de les afectacions de mobilitat, especialment a Barcelona i a Montserrat, on recordem ja hi ha restriccions, carrers tallats i alteracions en 4 línies de metro i una quarantena d'autobusos. Tot això, a més, coincideix també amb l'inici de les proves d'accés a la universitat. A les 9 del matí, fa una hora, més de 45.000 estudiants han començat els exàmens en una convocatòria amb un nou rècord d'inscripcions. Aquest any les PAU arriben amb una nova prova pilot i és que per primera vegada els alumnes han hagut de passar per uns detectors de dispositius electrònics abans d'examinar-se per evitar que copiïn. Així, els més de 200 tribunals repartits arreu de Catalunya han pogut assegurar-se que els estudiants no han entrat a les aules amb mòbils, rellotges intel·ligents o auriculars. I un últim apunt en informació de servei, sàpiguen que l'R2 Sud de Rodalies acumula aquest matí retards de fins a mitja hora en la represa del servei després de 3 mesos d'obres als túnels del Garraf.
1: Síguenos por internet en ondacero.es.

tenint un observatori que farem doncs, trobades per veure com podem doncs, d'arribar a aquests sesgues de gènere a la intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals.

0: Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Coneixem l'associació Espit,
1: que és una associació de Lleida que treballa per afavorir la qualitat de vida de les persones, especialment aquelles amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social, oferint a aquestes persones eines i suports centrats en això, en els individus, i que afavoreixen el seu desenvolupament integral.
2: Espit va néixer on un conjunt de persones amb discapacitat precisament van decidir reivindicar i treballar pels seus propis drets. Llavors, a partir d'aquí, l'entitat ja ha començat a fer gestió de serveis, cobrir totes les necessitats de les persones amb discapacitat i vulnerabilitat social.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Arrenquem el repàs cultural amb teatre de petit format, però amb molt encant. Aquest 12 i 13 de juny, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Nanoteatre. Peces breus de 15 minuts, representades en espais singulars de la ciutat. Entrades al voltant dels 12 euros. Seguim amb una proposta per als amants de l'art contemporani. A Banyoles, fins al 13 de juny, es pot visitar T300 per l'amor de Déu, una exposició que barreja disseny, reutilització de materials i reflexió social, una mostra que va més enllà de l'estètica i posa el focus en les persones i en la capacitat transformadora de l'art. Cap de setmana també molt potent. Al Maresme, del 11 al 13 de juny, el Masnou es converteix en un punt de trobada de l'Assalt Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia. Tres dies amb xerrades, projeccions, exposicions al carrer i noms destacats del sector per reflexionar sobre el present de la informació i la imatge, tot plegat amb activitats gratuïtes i amb el mar com a taló de fons. I si busqueu un pla familiar, dissabte al migdia podeu anar fins a l'Hospitalet de l'Infant. Allà s'organitza una gimcana a l'Hospital del Coll de Balaguer, una manera lúdica de descobrir aquest espai històric amb proves, pistes i activitats pensades per a grans, però també petits. El preu és molt assequible, 3 euros adults, 1 euro per als nens. I acabem amb música. El Cabró Rock torna a Vic els dies 12 i 13 de juny amb dues jornades de concerts i un ambient que ja és marca de la casa, un festival que s'ha consolidat com un dels grans punts de trobada de la música catalana amb abonaments que es mouen al voltant dels 50 euros.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
5: Todos conocemos a alguien que se acaba de comprar un coche eléctrico cuyo seguro resulta que no tiene coberturas para él. Y a ti, Marisol, pues no te parece que esto siga siendo normal hoy en día, ¿no?
6: Pues mira, lo que no es normal es que esté contento. Es para decir, vete a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
7: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.

0: Design.
1: El Festival de Disseny de Es Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
2: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
0: A Lleida, a terra, Banda Neon.
1: El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
0: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
1: Les imatges de l'exposició conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
0: I Tarragona impulsa el talent emergent.
1: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
4: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
3: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
4: I si encara en vols més, ondacero.es/Catalunya.
3: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dimarts 9 de juny i a la ciutat rebrem el papà com es mereix. I és que en principi està previst que arribi aquí a Barcelona d'aquí uns 5 minuts. De seguida donem tots els detalls abans, però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí a la taula Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: Gerard Sanz, bon dia. Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
1: Estic encantada.
2: Home, de cop i volta m'he espantat jo, eh?
1: Per què?
2: Perquè has dit, ara rebem el papa. Dic, ostres,
1: no, no.
2: Això s'avisa.
1: Però estic convençuda que el papa
2: vindrà aquí.
1: Ha programat la seva agenda en funció de quan comença
4: Home,
1: aquest programa.
4: Que
1: la ciutat comença a les 12:20. Jo haig d'aterrar a Barcelona a aquesta hora per escoltar el programa.
4: És una picada d'ullet. Són un gran de seguidores i la ciutat.
2: És una picada d'ullet meravellosa.
1: Home,
2: a més, pot ser que arribi amb antelació perquè Madrid va arribar amb 23 minuts d'antelació. Vull dir que li tornen els diners del bitllet, no?
1: Home, no. Si arribes abans, no.
2: Ah, no, que és després. No, és veritat.
1: No, home, aquest avió segur que no va amb retard.
2: No pagues menys si arribes abans?
1: Home, no.
4: I a la cua de facturació no el tindrem.
1: No el tindrem,
4: tampoc.
1: No el tindrem. Ens expliques alguna curiositat més sobre el papa, Robert?
2: I tant, avui també explico algunes molt bones.
1: Vinga.
2: I ara la careta papal, que és l'últim dia que s'escoltarà.
1: Ai, bueno, demà.
5: Habemus papam. Leonem decimum quartum.
0: Lleó 14. El papa visita Catalunya.
1: Doncs acabem aquesta ronda de curiositats sobre el papa Lleó 14. Robert, demà estaràs a Montserrat.
2: Ai, sí, quins nervis.
4: No t'hi quedis, allà.
2: Bueno.
1: Abans que marxis, perquè hauràs de marxar molt aviat, què ens expliques?
2: A les 8 del matí ens han convocat. Doncs us explico que estem davant d'un papa molt estudiós.
1: Molt bé.
2: De fet, se'l coneix com el papa doctor. El Chicago Sun-Times, que és un diari d'allà de Chicago, el va col·locar a la seva etapa de la primària, de l'educació primària, com el millor del seu curs. Vull dir que ja va apuntar de maneres. Va cursar els estudis d'educació secundària al Seminari Menor Sant Agustí d'Olan, a Michigan, als Estats Units d'Amèrica. Es va graduar el 1973 i després va iniciar els estudis de matemàtiques i de filosofia a la Universitat Villanova, a Filadèlfia, on va obtenir... A Filadèlfia. Allà va obtenir la llicenciatura el 1977, la doble llicenciatura. Per tant, és un matemàtic, estem d'un papa matemàtic. Va cursar els estudis de teologia a la Catholic Theological Union de Chicago, on va obtenir la llicenciatura en Sagrada Teologia.
1: Que no és fàcil, aquesta carrera.
2: No sé què pregunten. Bueno, clar. No?
1: Home, com a mínim t'has de llegir la Bíblia uns cops.
2: Això sí. Amb 27 anys va ser enviat pels seus superiors a cursar estudis de dret canònic a la Pontifícia Universitat Sant Tomàs d'Aquino, a Roma, on va obtenir la llicenciatura en dret canònic l'any que vaig néixer jo, el 1984, i el doctorat també, també en dret canònic, el 87, amb una tesi titulada El rol del prior local a l'ordre de Sant Agustí Laude. Ha arribat a dominar 6 idiomes, espanyol, ho hem escoltat aquests dies, anglès, italià, francès, quichua i portuguès. Demà veurem si ens sorprèn amb el català. Coneix, evidentment, el llatí i una mica l'alemany. I una curiositat més, que ens descobria dissabte la gran amiga Pilar Eire al seu turno de guàrdia aquí a Hello.
6: También me han contado que este papa es un poco fashion victim, que le gusta la ropa, que ha rescatado, por ejemplo, esta cruz que lleva aquí en el cuello, que es una cruz bastante pesada, la ha rescatado. A mí me encanta este papa, creo que es lo que la Iglesia necesita en estos momentos. Bueno, yo estoy hablando como católica porque soy creyente.
2: Claro, Pilar. El papa Lleó XIV és fanàtic dels White Sox, del futbol americà.
1: I del Madrid, més que del Barça.
2: Ah, sí, sí, que dic que és
1: el rei. Això ens ha quedat clavat, aquí a Barcelona.
4: Se li haurà de perdonar.
2: Però sí, jo no, el que no accepto és que una persona que té un càrrec com la seva digui, no, jo com a Robert parlo d'una manera,
1: bueno,
2: i com a Lleó XIV no.
1: Està en el seu dret,
2: no? Tu Lleó XIV tota l'estona.
1: Què preguntes a l'audiència? De quin equip és?
4: No.
1: O si li agrada la moda, és un fashion victim.
4: Avui a la pregunta deixem una mica en pau al papa,
1: sí,
4: que
1: ja
4: en parlarem molt i molt en les properes hores, i avui aprofitem un dia mundial per fer la pregunta del dia, i és que avui es celebra el dia de l'ànec Donald.
2: Com ho feia allò?
1: Així no feia.
2: No feia així?
1: Com? Així més.
4: Bueno, aquest dia es celebra cada 9 de juny, perquè el 9 de juny, però de 1934, es va produir la primera aparició del que és un dels personatges

0: clàssics per excel·lència de l'univers Disney amb permís del Big Boss Mickey Mouse. Aquest ànec amb una veu característica que tots i totes hem intentat imitar alguna vegada és estimat per molts de nosaltres, però com que el món Disney té tants i tants personatges, doncs avui volem que escolliu quin és el vostre personatge o la vostra pel·lícula Disney favorita.
1: És una mica el cunyat, eh?
0: El cunyat?
1: No, el pató Donald.
0: La imitació del Donald.
1: No.
0: Ja ha quedat una mica enrere.
1: Ell, el personatge...
0: Ah, sí, és una mica cunyadet. I a més, tot li surt malament. Des dels que... Hi ha mil personatges, des dels que esmentava Mickey, Minnie, l'Anac Donald, passant per Aladdin, el Rei Lleó, Pocahontas, la Sireneta, Winnie the Pooh, Andy o Buzz Lightyear de Toy Story, els més recents, Elsa de Frozen, Stitch, de Lilo i Stitch, Rapunzel... En fi, que me'n deixo moltíssims. Per això, volem que ens els digueu vosaltres. Vinga, va, notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Quin és el vostre personatge o pel·lícula Disney favorits? 676-760908.
1: Una pregunta més que avui vam regal.
0: Així és, vam regal, no per anar a veure a l'Anac Donald ni a cap dels personatges, sinó que tenim dues entrades dobles per gaudir del concert de Sabrina Gárdez i Bernardo Rimbaud aquest divendres 12 de juny a 8:15 de la tarda al Petit Palau del Palau de la Música. Amb una combinació inusual de soprano i guitarra romàntica, Gárdez i Rimbaud presenten un recital que posa en relleu la vocació internacional de la música espanyola entre els segles XVIII i XIX. Una proposta fresca i original interpretada per dos joves talents que podreu optar a gaudir si responeu a la pregunta del dia. Recordem el vostre personatge o pel·lícula Disney favorits al 676-760908. Sabrina Gárdez i Bernardo Rimbaud al Petit Palau aquest divendres a 8:15.
1: Montse Valls, ràpidament, perquè sé que tens ganes de respondre aquesta pregunta. Quin és el teu personatge Disney preferit?
2: La meva personatge és personatge femení, és l'Aurora de La Bella Durmiente, perquè m'encantaria ser ella per dormir tot el que ella dorm.
1: En sèrio?
3: Jo també m'identifico com a la ben vella, eh?
2: Era la meva princesa preferida de petita, juntament amb la Sirenita, perquè m'encantava nedar. Llavors
1: jo... Sí, fatal, la Sirenita.
2: Llavors, sí.
1: Doncs aquest és el personatge preferit de la Montse. Quin és el vostre? 676-760908. Després us pregunto a vosaltres, nois, que també tinc curiositat. Vinga. Mentrestant, repassem l'actualitat que ve carregada.
2: Sí, avui té-la.
1: Doncs el Papa Lleó 14 està a punt d'aterrar aquí a l'aeroport de Barcelona. Comença en uns minuts la seva agenda a la capital catalana i el reben autoritats catalanes, entre ells el president Salvador Illa, el president del Parlament Josep Rull i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni.
2: Una rebuda que es farà amb un dispositiu de seguretat del nivell amb agents dels Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i també de la Guàrdia Civil, que treballen conjuntament tots amb la Policia Vaticana. S'han activat controls reforçats, vigilància aèria i inhibidors de drogues. Ara està previst, quan un cop arribi el Papa Lleó 14 aquí a Barcelona, que la comitiva papal es dirigeixi cap al centre de la ciutat, on farà la primera parada a la catedral i allà saludarà autoritats eclesiàstiques i farà una breu pregària.
1: Doncs veient quin és l'ambient al voltant de la plaça de la catedral, està el nostre company, el Marcos Díaz, amb el suport tècnic del Daniel Sánchez. Marcos, què tal? Molt bon dia. Hi ha molta gent per allà o què?
4: Molt bon dia, Míriam. Doncs sí, déu-n'hi-do. Aquí ja podem parlar de milers de persones que s'han reunit, que estan reunides a la plaça de la catedral davant de les portes per rebre el pontífex. La seva arribada està prevista, com dèieu, per a la 1:00 PM i, mentrestant, les famílies, joves i gent de totes les edats que s'han aplegat a les portes de la catedral fan temps xerrant entre elles, entonant càntics de benvinguda. De fet, podem veure una pancarta en un lateral de la façana de la catedral que dibuixa l'Esperit Sant amb diferents valors humanistes com pau, hospitalitat, diàleg, diversitat, convivència o solidaritat. Tot i que avui no és un dia que faci de moment, ara ja està sortint el sol, però fins fa uns minuts encara no el vèiem, ni tampoc fa molta calor, sí que algunes persones han vingut preparades, han vingut preparades amb aigua, amb parasols i també amb banos. L'ambient que es respira és d'alegria, entusiasme, il·lusió i de molta fe.
5: Sí, venimos con las nietas y bueno, para vivirlo un poco en persona.
6: Nada, que venimos a verlo, a ver, porque como es tan intrigante esto, pues bueno, vamos a ver lo que es.
7: Esperamos la visita del Papa con mucha ilusión, mucho amor y mucha plenitud en sí.
8: Pues mira, para nosotros es un germen de esperanza, de que todavía hay mucha gente que seguimos teniendo fe.
4: I Míriam, com anècdota, us explicaré que estem en el vell mig del barri gòtic, sí. Hi ha molts turistes també, i sembla mentida, però hi ha persones que encara no saben ben bé tota aquesta multitud de gent que està aquí reunida davant de la catedral. Quin era el motiu? Ens ha preguntat una noia que segurament està fent turisme.

0: A Barcelona, què és el que està passant avui aquí?
1: Doncs que...
0: d'explicar, doncs, que ve el Puntifax.
1: Sí, que es preparin perquè els propers dies seran complicats per moure's per Barcelona. Marcos Díaz, moltíssimes gràcies.
0: No m'acomiades tan ràpid, Míriam, perquè avui sí que responc la pregunta del dia.
1: No tenim personatge temps, favorit, avui em matareu. Digues, quin era el teu personatge?
0: Favorit, el Goofy, pel·lícules, El llibre de la selva i Robin Hood.
1: Ah, molt bé, molt xules, molt xules, sí, tant. Marcos Díaz, gràcies.
0: A vosaltres, abraçada.
1: I l'arribada del Papa coincideix amb una nova jornada de vaga dels docents i d'altres col·lectius que reclamen des de fa mesos millores de les condicions laborals.
2: Sí, és una protesta unitària transversal que està sent vigilada de molt a prop pels cossos de seguretat.
1: Doncs per saber com avança la mobilització, quin ambient s'està vivint i com els Mossos d'Esquadra estan fent tot el possible perquè no afectin els actes previstos per avui, connectem amb el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda, explica'ns on et trobes ara mateix.
3: Bona tarda, Míriam. Doncs sí, ara mateix milers de persones, entre docents, bibliotecaris i treballadors de l'Ajuntament de Barcelona, omplen la Gran Via, travessant amb un ambient festiu, diríem, la plaça Universitat. Estem situats al cap d'aquesta marxa lenta iniciada a plaça Espanya, amb destí al Parlament, i en segueix una marea groga que s'allarga a diverses illes de l'Eixample de Barcelona. Els docents són els majoritaris i han sortit als carrers per denunciar la contradicció que els genera la visita del Papa. No entenen com el govern gasta milions d'euros en rebre'l amb una crisi oberta en el sector educatiu. Yolanda, assegures la portaveu d'Ustec.
4: Per l'educació sembla que no hi hagi pressupost per poder, doncs, tirar endavant donar resposta a totes les mancances que tenim a l'educació, però en canvi hi ha milions i milions i milions de pressupost perquè vingui un senyor que no representa uns valors ni educatius ni socials.
3: Entenc que sentiu de fons els crits reivindicatius de milers
1: sí,
3: de persones, moltes d'elles. Sí. Reivindicaven a Onda Cero que estan disposades a allargar les protestes fins que el govern resolgui els problemes que afronta el sector educatiu en el seu conjunt.
5: Perquè ja estem fins aquí, jo tinc ja molts anys d'experiència, i ja estem farts de veure com nosaltres i els nens pateixen a l'aula.
6: Estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitant fins que aconseguim el que necessitem a les aules.
3: I coincidint avui amb l'arribada del Papa, els sindicats convocants ens han explicat que no tenen previst boicotejar de cap manera els actes previstos durant la jornada d'avui, simplement volen reivindicar el que porten mesos fent ja. I a nivell de seguretat, què és el que està fent la policia per evitar aquest possible o hipotètic boicot? Doncs davant nostre hi ha una desena de furgones plenes de Mossos d'Esquadra i a banda i banda de la Gran Via, cada vegada que arribem a un carrer diferent, es posa una línia d'agents per evitar que, en el cas que volguessin, els docents es puguin desviar més enllà de la Gran Via. Així que aquesta és la realitat a hores d'ara en una manifestació que travessa la Gran Via de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa aquí a Catalunya.
1: Doncs estarem molt pendents. Va, Ricard, quin és el teu personatge Disney preferit? Va, ja que el Marcos ho ha dit.
3: No sé si m'equivocaré, perquè no sé si és de Disney o no, però sóc molt fan de Rayo McQueen.
1: Doncs jo crec que és de Pixar, no és de Disney.
2: Potser és Disney, no? Pixar o alguna cosa.
1: Acceptem com a Disney. Acceptem. Molt xulo també. Ricard, gràcies.
3: Adéu, Míriam.
1: Arriba el Papa Lleó 14 a Barcelona, hi ha manifestació de docents i a tot això, per si això és poc, coincideix avui amb el primer dia de les proves d'accés a la universitat.
2: Sí, enguany les fan més de 45.000 alumnes i com a novetat aquest any els alumnes han hagut de passar per primera vegada per uns detectors de dispositius electrònics abans d'examinar-se per evitar que copiïn.
1: Doncs des de primera hora la nostra companya l'Anna Utiel està al campus nord de la Universitat Politècnica de Barcelona. Anna, com ha anat l'inici d'aquestes proves?
7: Bon dia, Míriam. Doncs mira, ara fa mitja hora que ha començat el segon examen de la jornada, que és el de llengua estrangera, anglès per la majoria, tot i que també es pot fer francès, alemany. En qualsevol cas, el primer examen ha estat el de castellà, que segons els alumnes ha estat força senzill, en general n'han sortit contents. I encara abans podríem dir que hi ha hagut d'alguna manera un altre examen, que ha estat el d'arribar a temps a l'ESPAU, tenint en compte que la mobilitat es preveia complicada. Ha estat una prova superada, entre altres coses, perquè finalment no hi ha hagut grans incidències en el trànsit, ni viari ni ferroviari, però també per la previsió dels centres. Escoltem dos docents i tres estudiants.
8: Els hem convocat a les 7 en lloc de 7:45, que és el que fèiem cada any.
9: S'ha quedat una mica més d'hora i han arribat tots sense cap mena de problema.
10: Havíem quedat molt d'hora, a les 7:45, per arribar tots bé i no hem tingut cap problema.
11: Hem vingut molt aviat, però bé.
12: Bueno, tampoc, però perquè he sortit a les 6:30.
7: Molts professors, com aquests que sentíem ara al principi d'aquest tall d'àudio, han decidit no fer vaga avui per fer costat als seus alumnes en un dia tan important, cosa que els alumnes han agraït. I pel que fa a la novetat dels dispositius mòbils que comentàveu ara amb la Montse, doncs en general ha estat ben rebuda. Els alumnes diuen que així hi haurà més justícia perquè no hi haurà estudiants que copiïn.
1: Doncs molta sort a tots els estudiants. Anna, quin és el teu personatge a Disney?
7: Jo sóc molt de Stitch, de Lilo i Stitch.
2: Ai, m'encanta!
7: És una mica Pixar, també. Oi,
1: és igual, ho acceptem, també. Anna Utiel, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres, fins ara.
1: I Montse Valls, gràcies a tu i a tot el desplegament dels serveis informatius, perquè on està l'actualitat està Onda Cero. Gràcies, Montse.
2: A vosaltres.
11: Això és La Ciutat.
12: Hola.
13: Hola.
14: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: A Onda Cero, La Ciutat.
1: Ara és l'hora d'entrar a la presó, un lloc on hi ha moltes històries, cadascuna diferent, però que conflueixen al centre penitenciari, on també hi ha projectes de futur, esperança i fe. Un sentiment religiós que serà atès en primera persona pel Papa Lleó XIV, que en la seva visita aquí a Catalunya farà una parada molt poc habitual, entrarà a la presó de Brians-1 per trobar-se amb els interns.
15: Serà una visita breu d'uns 20 minuts, però carregada de simbolisme, pensada sobretot per fer arribar un missatge de proximitat i esperança a persones que sovint se senten invisibles. Ara descobrirem què suposa això pels interns dels centres penitenciaris que formen part de la comunitat catòlica, i ho farem de la mà d'un home que les presons se les coneix molt bé i que està molt emocionat i molt joiós amb la visita del Sant Pare.
1: És el Jesús Bel, capellà de Brians-1, referent de la pastoral penitenciària i l'home que viurà en primera línia aquesta visita del Papa. Senyor Bel, què tal? Muy buenos días.
16: Muy buenos días, muy buenos días.
1: ¿Qué significa para usted y para los internos que el Papa haya decidido visitar Brians-1?
16: Bueno, para nosotros es una inmensa alegría, ¿verdad? La visita del Papa era algo que en principio no esperábamos y que no sabíamos que se iba a producir, pero que desde el momento en el que lo supimos, pues ya nos llenamos de inmensa alegría, de mucha emoción. Yo recuerdo que al día siguiente de que se anunció la visita del Papa Brians, yo fui al centro penitenciario. Al principio pensaban que era una noticia falsa, pero luego cuando ya quedó claro que sí, que el Papa venía, hubo un interno que se me acercó emocionado y me dijo: estamos en la mente del Papa, el Papa ha pensado en nosotros. O sea, eso le llenaba de emoción. O sea, que alguien como el Papa pudiera acordarse de que hay gente en la cárcel y hacer ese gesto tan importante y de tanta misericordia de acercarse a saludarlos y a compartir un rato con ellos.
15: Qué emocionante esto que cuenta, porque además esta visita del Papa a la cárcel, dice el Papa que viene a ver a los que sufren, ¿no? Usted también lo ha dicho, que viene a ver a las personas que están al margen. Y esas personas que están al margen están tan emocionadas con esta visita que me imagino que también contribuirá a su bienestar dentro del centro penitenciario.
16: Bueno, claro, sin duda. O sea, ellos lo que valoran es, sobre todo, ese gesto de cercanía, porque el Papa va al centro penitenciario, pero no va a juzgar, no va a condenar, va a encontrarse a visitar, ¿verdad? De tal manera que eso ellos lo han captado enseguida. Y de alguna manera eso también a ellos les llena de esperanza, porque ha significado que la gente mire por un momento, siquiera, con otros ojos, la cárcel, la gente que está dentro de ella, porque cuando el Papa visita una cárcel, igual cuando nosotros hacemos la pastoral penitenciaria, en ningún momento y de ninguna manera justificamos el delito, ¿no? Pero independientemente de que se haya podido cometer un delito, lo que hay ahí son personas que, bueno, cometieron un error, sí, van a ser juzgadas por ello, pero cometieron un error y tienen derecho a levantarse y a seguir adelante, a recuperar la esperanza y a salir del pozo en el que han caído. Por eso el Papa lo ven como un signo de esperanza desde su situación. Y claro que ellos notarán esa bendición de él y los frutos que les pueda traer.
12: Claro,

0: entre Barcelona y Montserrat. No hubo que insistirle mucho para convencerlo, eso, acercarse a un centro penitenciario, a visitar a los internos. Ese talante del Papa a mí me ayuda mucho también. A mí me ayuda mucho porque, después de todo, yo represento a la Iglesia en el centro penitenciario y el Papa me señala el camino, que quiere que sea una Iglesia de misericordia, una Iglesia de cercanía con los necesitados. Y por eso yo al Papa le agradezco mucho esta visita y me la guardo en el corazón para toda mi vida, vamos.
1: Jesús Bel, capellán de la cárcel de Briançú, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y que disfruten de esta visita del Papa.
0: Pues muchas gracias a ustedes por el interés. Que vaya muy bien.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
4: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, bona hora, com esteu?
1: Triple cita avui per les seleccions del Barça.
5: Sí, tu, això de ser del Barça els hi ha de fer molt d'estrès, perquè és un no parar, i més a final de temporada, perquè clar, hi ha tantes seccions, és ara quan es juguen els títols, quan es decideixen aquestes competicions, i per tant, si l'equip ha fet els deures i arriba fins al final, doncs passa això, que es comprimeixen els partits, no? S'aglutinen i en un mateix dia hi ha fins a tres partits de les seccions del Barça, i tots tres molt, però que molt importants. Comencem, per exemple, amb la de bàsquet, que rep a les 8 a la Laguna Tenerife, al Palau Blaugrana. És el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Nicola Provitola valora la importància de tenir el factor pista a favor.
6: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno, pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye. Tenemos una oportunidad muy grande.
5: És una gran oportunitat, efectivament, perquè amb el Real Madrid eliminat, també d'altres equips importants, tipus Unicaja, etc., doncs ara mateix al Barça se li ha quedat una bona opció per guanyar aquesta Lliga Endesa, cosa que no aconsegueix des del 2023. Fins i tot estaria bé perquè podria haver-hi una final catalana, perquè per l'altre costat del quadre està la sisa Joventut, que s'estrenarà en la sèrie contra el València Bàsquet al Roig Arena demà mateix. Si els dos equips aconsegueixen classificar-se, tindríem una final al Joventut de Badalona, que ho he mirat, no guanya una Lliga ACB des de l'any 92. Són molts, molts anys. Abans del Covid, imagina't. No del Covid, sinó del Covid, que és diferent.
1: Sí, també del Covid.
5: Que és diferent, sí. Recordem que aquestes eliminatòries de semifinals són el millor de 5 partits. Ara, del bàsquet, passem al futbol sala. Vinga. Perquè l'equip blaugrana juga a les 9 contra l'Inter Movistar al pavelló Jorge Garbajosa. És el segon partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Com que van guanyar el primer duel al Palau, doncs una victòria avui a Madrid ja classificaria directament per la final els de Javi Rodríguez.
7: Al final hemos conseguido un punto, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
5: I fixa't d'una cosa, hem parlat abans del partit de bàsquet entre el Barça i el Tenerife al Palau, doncs això ha provocat que el de hoquei patins no pugui disputar com a local al Palau Blaugrana, a casa seva, el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant l'Igualada. Ho ha de fer a l'exili, haurà de jugar a la pista blava de Blanes, és a dir, marxaran a Blanes ben lluny, no sé si perquè no hi ha més pavellons o una coseta més a prop, o potser és que davant la tirada que té un equip com l'Igualada, que arrossega molts aficionats, doncs millor posar-los difícils Anaria, por

0: exemple, Blanes, que no aquí al costat, però el cert és que és una cosa molt curiosa, i és que avui ha jugat el Barça a Tenerife, cinquè i definitiu partit a la semifinal, i no es farà al Palau Blaugrana. El Barça haurà de jugar amb una pista, entre cometes, neutral. És, per tant, caixa o faixa per tots dos equips, com explica l'entrenador blaugrana Ricard Ares.
1: Sí, no hi ha una altra opció, hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és sortir a competir per guanyar. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el play-off. Guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
0: Per tant, aquest partit entre el Barça i l'Igualada jugarà a les 7 de la tarda a Blanes, i qui passi s'enfrontarà en la final al Liceu de la Corunya, que ja es va classificar, va necessitar només 4 partits per eliminar el Calafell.
2: Vinga, i parlem del Mundial, perquè Espanya s'imposa a Perú.
0: A Perú, fi, als peruanos, que diria que los peruanos, sí, 3-1 en partit disputat a l'estadi Cuauhtémoc, a Puebla, Mèxic, en l'últim amistós abans del debut al Mundial. Recordem, el dilluns de la setmana que ve contra Cap Verd. Els gols del combinat de la Fuente els han fet Oyarzábal, el blaugrana Pedri i Pedro Galese, que és el porter de Perú, que se l'ha fet en pròpia porta. Escoltem la valoració del canari, de Pedri.
3: Era un partido para coger buenas sensaciones, creo que las hemos cogido y con ganas de que llegue el primer partido para que empiece el Mundial. Sí, darle las gracias, no sabía que me querían tanto aquí en México y bueno, es bonito que te aplaudan, que coreen tu nombre, así que darle las gracias sobre todo. Sí, después tienes que demostrar en el Mundial que está todo, que en cualquier momento, cualquier detalle se te puede escapar un Mundial, es una competición muy difícil, así que tenemos que estar concentrados todos los partidos e intentar ganar todos los partidos. Sí, hoy se ha cambiado, me la ha dado él a mí y bueno, darle las gracias porque solo tuve que poner el pie, creo que es un bolón de su parte y la verdad que se está poniendo muy bien en la banda derecha.
0: No havia sentit mai això de "és un bolón de su parte", se referia que Ferran Torres, perquè li diu Ferri, li havia fet la passada del gol. És veritat que és una gran assistència i que ell només ha hagut de posar la bota per empantar la pilota al fons de la porteria. El propi Pedri, Cubarsí i Ferran, jugadors del Barça, han estat titulars, mentre que Eric García i Dani Olmo, també blaugranes, han sortit a la segona meitat. Hi ha molt de merder, molt embolic a Estats Units, perquè s'estan fent uns controls absolutament desproporcionats i en algun cas fins i tot humiliants a seleccions, com per exemple la del Senegal.
2: Què dius?
0: La imatge és terrible, els jugadors asseguts a la pista allà de l'aeroport, els hi estan registrant absolutament de dalt a baix. En lloc de ser una festa, per exemple, ahir a Espanya va ser rebuda a Mèxic amb mariachis, música, vítores, etc. I als Estats Units, i per exemple, el millor àrbitre de tota Àfrica, que és un somalí, ara no recordo el nom, un somalí, no l'han deixat entrar al país.
2: M'ho dius en sèrio?
0: I no li han donat el visat i l'han expulsat i no podrà arbitrar. Ho ha comunicat la FIFA aquest mateix matí, que bueno, aquesta doctrina del senyor Trump doncs fa que se facin aquestes coses. I aquest àrbitre, que és el millor àrbitre d'Àfrica, poca broma, doncs no se li ha donat el visat i per tant ha quedat fora. Però les imatges són força impactants de veure futbolistes a l'aeroport o a l'entrada dels aeroports com són registrats i en algun cas doncs queden allà durant hores i hores esperant que se'ls permeti l'entrada al país.
2: Lamentable.
0: Coses d'Infantino, que és el president de la FIFA, que és un absolut impresentable i un vividor. En fi, anava a dir parlant de vividors, no ho és. Però bueno, que José Mourinho arriba aquesta tarda a la capital d'Espanya, té molts defectes, però el de vividor no és, que és un currant. Arriba a la capital d'Espanya, demà serà presentat com a nou entrenador del Real Madrid, i d'altra banda avui es disputa el partit de tornada de la primera semifinal de la promoció d'ascens a primera divisió. A partir de les 9, l'Almeria i el Castelló s'enfrontaran a l'estadi de Juegos del Mediterrani amb empat a un del duel d'anada que es va disputar la setmana passada a Castalla.
2: Víctor, personatge Disney preferit?
0: Mickey Mouse, sempre.
2: Mickey Mouse, un clàssic.
0: Molt, sí. Bueno, és el clàssic, no?
2: I tant. Víctor Lozano, moltes gràcies.
0: Apa, adéu.
2: Fins demà. Ara arriba la informació, el butlletí de la una. El que estem veient a les imatges és que el papa Lleó XIV acaba d'aterrar aquí a Barcelona. Encara estem esperant que baixi per les escales i sigui rebut per les autoritats. De seguida ho expliquem aquí a la ciutat. Fins ara.
4: Es la una a mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas Buenas tardes. El avión de Iberia en el que el Papa ha volado de Madrid a Barcelona ha aterrizado ya en el aeropuerto del Prat. Desde ahí, León XIV se trasladará a la Catedral de Barcelona, donde participará en el rezo de la hora. A las puertas de este templo está Marcos Díaz.
5: Sí, León XIV está ya aterrizado en el aeropuerto de Barcelona. Estamos a la espera de que baje por la escalinata, donde será recibido por el presidente de la Generalitat.

0: Cero, tu radio.
1: Onda Cero Catalunya. Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
2: Passen 6 minuts de la una i ara sí que el papa ja ha aterrat a Barcelona oficialment, ha baixat de l'avió, ha saludat a les autoritats i ja està dins del cotxe que el portarà ara cap a la catedral de Barcelona. Mentrestant, nosaltres seguim en directe aquí a la ciutat. El papa Lleó XIV ha aterrat aquest migdia a Barcelona i tot i que el seu pas per Catalunya serà breu, també serà intens, amb fins a 7 actes programats en les 36 hores que el Sant Pare serà al nostre territori. A banda de la seva visita a la catedral aquest migdia, per la tarda li espera el primer gran acte multitudinari.
3: El que celebrarà l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc a les 8 del vespre, on s'espera que hi assisteixin uns 40.000 fidels. Allà, el pontífex farà una volta a la pista d'atletisme amb el papa mòbil i dialogarà amb tres joves abans de presidir una vetlla de pregària amb testimonis. Donada la magnitud de l'esdeveniment, Donada la magnitud de l'esdeveniment, fins a 4 hores abans, és a dir, a les 4, es farà l'obertura de portes de l'estadi, una espera que anirà amenitzada amb actuacions musicals que iniciaran a les 6 de la tarda. Com si d'un festival es tractés, hi ha programades actuacions de diversos artistes com Alfred García, Álvaro Soler, Sergio Dalma, Conchita, Beret i també el grup Sabor de Gràcia.

0: Ficus Carbonell, fundador i líder de Sabor de Gràcia, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, encantats de tornar a tenir-te aquí al programa i de veritat moltíssimes gràcies per atendre'ns perquè imagino que ha estat un matí intens, està sent un matí intens amb proves de so i tots els preparatius d'aquesta actuació, no?
1: Sí, sí, sí, de veritat que bueno, vosaltres hem entrat a l'estadi i encara no ens ho creiem, saps? I bueno, és un matí intens, però sobretot quan les coses es fan d'acord i amb un marc incomparable com és l'Estadi Olímpic i poder cantar davant del Sant Pare, pues, bueno, és allò, no? Que no tens ni calor, com aquell que dius.
0: Pell de gallina tota l'estona, eh?
2: I tant, i tant.
1: I tant.
2: Xicos, no sé si passeu els mateixos nervis que passeu abans de qualsevol actuació o tenint en compte el marc en el que actueu, hi ha uns nervis especials.
1: Bueno, més que nervis, el que hi ha és aquella cosa que se't posa aquí a la boca de l'estómac, saps?
2: Les papallones, eh?
1: Sí, però això jo ho tinc igual, diguéssim, avui, que bueno, que demà que estic a Olesa de Montserrat, amb Sabor de Gràcia, saps? Mm-hmm. Sempre quan pujo a un escenari, tinc aquella coseta, saps què t'ho vull dir? Mm-hmm. Perquè si aquesta coseta ja no la tenim, jo em quedaria a casa, saps? Perquè és el que... És aquella cosa, no?, que dius, vull donar el millor de mi i vull donar el millor de tots nosaltres quan pugem a un escenari, sempre té que haver-hi aquesta coseta, saps?
0: Sí, cosa...
1: Són com unes pessigolles, saps què t'ho vull dir?
0: No, i que no es perdin mai, tu.
1: No.
0: Explica'ns com va anar tot. Imagino que rebeu una trucada, però del Vaticà, o qui us va trucar, i sobretot
1: bueno,
0: com vau reaccionar?
1: Van trucar amb el meu mànager, el Manel Font, des del Vaticà.
0: Que fort.
1: I li van dir que, bueno, que si tenien la data lliure per poder fer...
0: I tant que sí.
2: Que teniu un espai, eh?
1: Bueno, clar, ell m'ho va dir... No, és que a l'incrèdul vaig ser jo, ¿vale? Perquè ell m'ho va dir i em va dir, escolta'm, Manel, dic, et sembla molt bé, ¿vale? Però t'han trucat. Sí, un número d'allà i tal. Dic, escolta'm, perfecte. Dic, però ara hi ha moltes fakes,
0: clar,
1: moltes broques
0: clar.
1: De ràdio. I jo, fins que no ho vegi per e-mail, jo això no m'ho crec.
0: Totalment.
1: ¿Vale? Perquè, clar... que et truqui al Vaticà i et digui això, doncs, home,
0: ja
1: no et passa cada dia. Potser passa un cop a la vida. Uh-huh. I clar, no, diu, m'han dit que en dos dies em trucaran i tal, perquè jo volia comentar-t'ho tu. Dic, sí, vale, digue'ls que sí, però que t'ho passin per e-mail. Bueno, el van trucar i li van passar per e-mail i no només li van passar, diguéssim, la convocatòria, no?, sinó també les cançons que volien que cantessin.
2: Ostres!
1: Sí, per l'acte que es fa, saps? Llavors vaig dir, ostres, això és de veritat, és que vull dir, ostres, i que a sobre ens han investigat, saps? Ja. Però bueno, dic, és un plaer, és un plaer.

0: honor que la nostra música pues, arribi a llocs que són impensables.
1: Molt tant.
0: No? I sí. Que et demanin cançons, i sobretot clar. En català, em va sobtar molt, saps? I bueno, són les tres cançons que fem avui en català.
1: A veure.
2: Quines són? A veure, si podem avançar.
0: Amb una cançó nostra que es diu Nit de rumba d'esperança. Després fem el Qualsevol nit pot sortir el sol, a ritme de rumba, que nosaltres el vam gravar l'any 2007 amb el disc de la cançó Rumba. I acabarem amb un himne, que jo sempre li dic amb el Pep Sala, que això és un himne ja, que és el Boig per tu.
2: Oh. Home, i tant.
1: Tenen molt bon gust, eh?
0: El vam gravar junts l'any 2015.
1: Tenen molt bon gust aquí al Vaticà. Ja.
2: Home, Boig per tu, en versió rumba, també, ojo, eh?
0: Clar. No, i una miqueta també són cançons que tothom coneix, saps? Uh-huh. I el que fa això també és que el públic, vulguis o no, participarà. I bueno, és aquella cosa que els joves també, que hi haurà molts avui aquesta tarda vespre, doncs puguin participar, puguin cantar, i el que es tracta és d'això, no? De crear ponts sempre, uh-huh. No? I amb la música és una de les coses que sempre crees ponts.
1: Aquesta tarda escoltarem a l'Alfred García, a l'Álvaro Soler, al Sergio Dalma, però crec que amb la presència de Sabor de Gràcia han estat molt encertats al Vaticà, perquè, clar, sou una perfecta representació de la cultura musical catalana a través d'un gènere nascut aquí i que, a més, és patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, com és la rumba, així que crec que no, aquesta tria tampoc ha estat a l'atzar, eh?
0: No, vull dir, també és una miqueta, és allò, arriben a Barcelona, quina música tenim Barcelona, no? Jo sempre dic que si els carrers de Barcelona cantessin, cantarien rumba catalana, perquè és la música nascuda aquí, no? Uh-huh. I a nosaltres, doncs, bueno, l'any passat vam rebre la Creu de Sant Jordi i ara aquest regal que ens han fet al Vaticà, doncs dius, ostres, algú estem fent bé, no? Uh-huh. I sobretot també ens sentim privilegiats i tot un honor i un privilegi de representar la rumba catalana, perquè som l'únic grup que estem avui aquesta tarda fent rumba catalana, i sobretot nosaltres com a tipologia gitana, no? Uh-huh. Una miqueta també, pues, també hem tingut en compte els gitanos catalans d'aquí a Catalunya, i això és molt important també, saps? Perquè el que fas és que et sents part de tot això.
2: Oi tant. Sí, Cus, en algunes entrevistes el Papa ha reconegut ser admirador, per exemple, de Michael Bublé, també que li agrada Laura Pausini, però creus que coneix la rumba? Suposo que sí, no? Perquè si us ha arribat aquesta petició...
0: Home, jo crec que sí, perquè si no hagués arribat aquesta petició. De totes maneres, nosaltres li fem un regal amb el Sant Pare un recordatori, uh-huh. Vale, de Sabor de Gràcia, i us donaré una primícia. Nosaltres estem ja preparant la Fundació Sabor de Gràcia, que treballarem per la salut mental.
2: Ostres.
0: I bueno, també li fem arribar tot el dossier, també el dossier de la UNESCO, de la rumba catalana, una miqueta d'on va sortir, tota una miqueta la història de la rumba catalana, i vídeos nostres, música nostra, també uns llibres, un que vaig escriure juntament amb el meu avi, que es diu Històries gitanes d'avi net, que són històries reals gitanes, que el seu besavi li explicava amb ell, i ell me les va explicar a mi, i les vam escriure. Tot un seguit una bandera gitana, també, uh-huh. Una miqueta tot el que representa, no?, la rumba catalana i la cultura gitana de Catalunya, no? I li fem aquest regal, més que res perquè també ho tingui, que sabem que li arriba, uh-huh. Perquè ho tenim tot molt controlat amb això, i sobretot per també mostrar el qui som i qui som, millor dit, no?
1: Doncs sí, que ens apuntem això de la Fundació Sabor de Gràcia, perquè aquí a la ciutat, precisament els dimarts, parlem amb entitats solidàries, sí. Per parlar, sí, de tots aquests projectes solidaris, així que ens ho apuntem i ho tindrem molt, molt present.
0: Jo crec que a partir del setembre, perquè estem en tota la burocràcia de
1: uh-huh. Que no és fàcil.
0: Que no és fàcil, però sí que estem rodejats de molt bona gent i de gent molt diversa. Es podia dir Maldonado, de la Fundació ESI. Hi ha molta gent que han sigut ells els que m'han animat a fer-ho. No? Uh-huh. I sobretot jo, a banda de músic, doncs soc mediador social, que ja fa molts anys que no exerceixo, i també cristià. No? Uh-huh. Però si podem ajudar a dues persones, a dos, jo ja estic content. Mm-hmm. Saps què t'ho dic? I dintre de la salut mental, doncs, hi ha moltes coses que la gent

0: que treballarem per l'Alzheimer, per la gent gran, per l'autisme de les criatures, sinó, per exemple, jo tinc una enfermedad que es diu lupus.
1: Sí.
0: És una enfermedad rara, no? Això... Tal. Vull dir, te crea un problema. Jo no puc prendre el sol més de 10 minuts, un quart d'hora, perquè si no, m'entra un brot. Totes aquestes
1: coses... I dolorosa,
0: coses,
1: sí, és aquesta malaltia.
0: Te creen ansietat, te creen malestar i... És un camp que volem treballar i, sobretot, en gent professional i poder ajudar. És el que es tracta. Vull dir, aquí no és només que el gràcia de música i tal quedi com un llegat, sinó va més enllà, això, no? Volem fer musicoteràpia, bueno, tota una sèrie de coses que el dia que pugui venir a l'estudi i puguem parlar-ne...
1: I tant, estàs més que convidat. En parlarem la temporada.
0: En parlarem largo i tendido.
1: Exacte, i tant, Sikus.
2: Sikus, ja per acabar, a banda de l'actuació tan especial que teniu aquest vespre, què tal li va a Sabor de Gràcia? Sembla que molt bé, no? Imagino que assaborint aquest doble disc que vau publicar fa poc més d'un any amb motiu del 30 aniversari, de fet, hem introduït l'entrevista amb Amor Galàctico, que forma part del 30 més 1, un dels darrers temes que heu publicat, amb el que és impossible no posar-se a ballar, eh?
1: I tant.
0: Home, té, bueno, és una fusió de la rumba catalana i la salsa, no?, amb dos grans de la música llatina, com és el mestre Gilberto Santa Rosa, amb molts Grammys guanyats ells i molta carrera, no? I quan aquests artistes d'aquest nivell col·laboren amb tu és perquè dius, ostres, estic fent bé, no? I sobretot, bueno, nosaltres avui estem a l'estadi, demà estem a Olesa de Montserrat i el diumenge marxem a Argèlia. Fem dos concerts, un a Oran i l'altre a Argel, bueno, amb un festival que va un artista de cada país. I bueno, ens van dir per anar nosaltres i bueno, amb l'Institut Cervantes i ho hem pogut quadrar-ho allà, que ens fa molta il·lusió, no? Perquè inclús músics d'allà s'han posat en contacte amb nosaltres, que volen, bueno, col·laborar i bueno, d'aquí sempre, d'aquests viatges sempre surten aquestes curacions i fusions que es fan després, no?
2: La màgia de la música.
0: I ens fa molta il·lusió perquè a Àfrica no havien anat mai.
2: Ostres.
0: Perquè és aquest continent, no havien trepitjat mai i serà la primera vegada que trepitjat.
1: Sikus Carbonell, fundador i líder de Sabor de Gràcia, de veritat, moltíssimes gràcies per dedicar-nos uns minuts en aquest dia que és tan especial per vosaltres. Esperem que gaudiu molt d'aquesta tarda i sobretot que ho gaudeixi el Sant Pare, que es posi a ballar i que
2: gaudeixi
1: molt. Amb les
2: palmes i el ventilador.
1: Clar, que faci el ventilador i que gaudeixi amb la rumba catalana. Sikus, és un plaer, com sempre, parlar amb tu.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada molt forta per vosaltres i a tots.
1: Una abraçada.
3: Se te va el cohete.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
5: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
6: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
7: Necessites suport per tu o per als teus familiars? Assisdor t'ofereix serveis a mida personalitzats d'atenció a domicili i a hospitals perquè puguis descansar o continuar amb la teva vida. Professionals dedicats i qualificats amb possibilitats d'hores flexibles, dies o caps de setmana. Confia en Assisdor perquè cuidar dels teus és la seva tasca i la seva vocació. Assisdor, els trobaràs al nou domicili, carrer Major de Sarrià, número 45, Baixos, al telèfon 93 533 3535, recorda, 93 533 35 35 o també a assisdor.com.
4: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per conèixer i donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Avui coneixem Espai Dona.
7: A Espai Dona treballen per prevenir la violència masclista, promoure la igualtat de gènere i protegir els drets de totes les dones, amb especial atenció a les migrants llatinoamericanes. L'entitat forma part de la Federació d'Entitats Solidàries Fedelatina, una organització que engloba prop d'una cinquantena d'entitats llatinoamericanes de diversos àmbits, de la qual és part activa la persona que ens acompanya a l'estudi.
1: Marianela Peña, fundadora

0: van abriendo un nuevo camino. Creo que es un libro estupendo para leer con ellos antes de dormir, incluso para que cuando ellos se afiancen lo lean ellos mismos. Es un cuento que no tiene otra metáfora más que seguir adelante, incluso cuando las cosas o las circunstancias cambian. Y sobre todo una manera de hacerlo con alegría.
1: Y sobre todo sin olvidar que la unión hace la fuerza. Así que muy bueno este último libro para los peques de la casa, La gran aventura jamás contada. Pues Belén, como siempre, ha sido un placer hablar un ratito contigo sobre literatura. Un abrazo.
0: Igualmente, Miriam, un abrazo enorme.
1: Doncs ara en directe estem veient, a 13, 5, gairebé 57 minuts, estem veient el papa a la Catedral de Barcelona, està fent la seva homilia, que està parlant en català i en castellà, pel que
2: sí, sí, al final sí,
1: veient, així que molt bé, un punt positiu pel papa.
2: Punto per al papa.
1: Punto per al papa. Escolta, no t'he preguntat a tu abans quin és el teu personatge.
2: Mira, jo era molt més de pel·li, el Rei Lleó, a mi sempre m'ha agradat molt, el Mowgli amb el Llibre de la Selva, el Rei Lleó, mira, ho hem filat tot bé, però sí, és veritat que sempre m'ha agradat. I el Llibre de la Selva, i també m'agradava molt Aladdin, i especialment com a personatge, a mi el geni d'Aladdin
1: és que em tenia... Sens cap mena de dubte, hi ha molts personatges de Disney que hi ha grossos, a mi. Sí, quina mandreta, Mira, el Marcos crec que també ha dit el Llibre de la Selva.
2: També, de vegades, si fas l'error de revisionar pel·lis, ja, que, hi ha una miqueta de... Però al final Disney és Disney, tu.
1: Sí, sí. No. Vinga, vols escoltar...
2: Vinga, va, sí, tinc molta curiositat.
1: Vinga, va.
3: Hola, doncs responent a la pregunta d'avui, a mi el que més m'encanta és la Sirenita.
1: Mira.
3: Ostres! I quan anava a la platja jo, em pensava que era la Sirenita allà nedant. Vinga, felicitats pel programa.
1: Gràcies.
3: Adéu.
4: Bon dia, nois. Bon dia. Doncs hi ha moltes, però si m'he de quedar alguna seria amb el Mickey Mouse, que mira, és que és molt boniquet.
2: Sí. Molt boniquet.
4: Que tingueu un bon dia, nois.
5: Hola.
1: Hola.
5: Hola, família. Bon dia.
1: Bon dia.
5: Mireu, m'ha costat, però jo crec que les dues que més m'han agradat i que més he vist poder... és Pocahontas i Mulan. M'encanten.
2: Mira, Mulan no l'hem...
5: Dues dones lluitadores que volen saber i saber més, que no es conformen amb el que tenen. M'agrada molt.
2: Molt bé.
5: Un petó.
6: Buenos días.
1: Hola.
6: Mundo Disney.
1: A
6: la peli que más me gusta, y se los he hecho ver a mis hijas siempre, es La Bella y la Bestia. Y el Libro de la Selva. Son dos pelis que siempre me ha gustado. Un saludo para todos.
7: Jo coincideixo amb una...
2: La gran triomfadora.
7: Per mi la meva preferida és Mary Poppins i després La Bella i la Bèstia.
1: Però personatge Disney així
7: Mary
1: de dibuixos?
7: Mary Poppins és personatge Disney.
1: Ja, però de dibuixos.
7: Ha de ser dibuixos?
1: Sí.
7: Doncs La Bella i la Bèstia.
1: Però quin personatge?
7: La Bella.
1: La Bella?
7: Claro, hombre, por favor.
1: Te pega más la Bèstia, no? Que és broma. Mira, avui vas de Bella.
7: Sí.
1: Vas
7: sí,
1: groc, a més el color del papa, eh?
7: Sí.
1: Doncs...
2: Robert Temàtic tenim avui.
1: S'està preparant per demà anar a Montserrat. Tens ganes?
7: Pujo, he fet una promesa i pujo a peu.
1: De genolls. Tens ganes?
7: Tinc moltes ganes, sobretot per veure el monestir de Montserrat, que fa 115 anys que no hi vaig.
1: És un moment històric, a mi.
7: Sí, sí.
1: Doncs nosaltres ho explicarem demà.
7: Ens han arribat una cantimplora molt maca.
1: Sí, ho explicarem tot demà a la ciutat a partir de les 12. I vinga, passeu una molt bona tarda.
8: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, de Madrid al cielo de Barcelona. Sigue su periplo como pastor de la Iglesia el Papa León XIV, tras desatar la papamanía en la capital, meter un gol figurado en el Bernabéu, hacer un 6-7 viral en las calles de la ciudad y embelesar a diputados y senadores imbuidos por una suerte de éxtasis papal por el discurso en el Parlamento en el que impugnó las leyes aprobadas por ese mismo Parlamento, desde la política migratoria hasta la ley de la eutanasia, pasando por la legislación sobre el aborto. El mensaje acorde con la doctrina moral de la Iglesia Católica, que no es la de un Parlamento que representa la soberanía nacional y, por tanto, a todos los ciudadanos católicos y no católicos. Sigue su periplo el Papa, ya está en Barcelona, a esta hora en la Catedral, luego visita una cárcel, vigilia esta noche en el Estadio Olímpico y misa mañana en la Sagrada Familia, a la que asistirá Sánchez. El presidente Sánchez participará en una misa. Será su bautismo como jefe de gobierno, de hecho romperá una norma laica no escrita y asistirá por vez primera desde que llegó a Moncloa a una misa

0: Milers de fidels s'han acostat fins a la plaça de la Catedral de Barcelona per viure de primera mà aquest primer acte del Papa aquí a Catalunya. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, el sentiment de la majoria dels concentrats era d'il·lusió de poder veure el pontífex.
2: Sí, venimos con las nietas y bueno, para vivirlo un poco en persona.

0: Quedamos la visita del Papa con mucha ilusión, mucho amor y mucha plenitud en sí.
1: Pues hemos venido porque tenemos mucha ilusión de ver al Papa y pues, no sé, con mucha alegría, a ver si lo vemos.
2: Arrenca així una agenda intensa que aquesta tarda passa per l'Estadi Olímpic amb les 40.000 entrades exaurides.
3: L'arribada del Papa a Barcelona ha coincidit amb una nova vaga dels sindicats educatius que s'han mobilitzat pel centre de Barcelona.
2: Sota el lema Demanem fets, no miracles, els sindicats Ustec, CGT, Intersindical i COS han cridat a col·lapsar el centre de la capital catalana i a continuar les mobilitzacions en aquest final de curs. Els docents han criticat que el govern prefereixi gastar-se els diners en la visita del Papa en comptes de millorar el sistema educatiu.
4: Estem reclamant diners per l'educació pública, ve el Papa, es gasten 25 milions d'euros per lo baix, llavors és una cosa que dius, no té cap mena de sentit.
5: Ja no és el salari, vale, també, perquè fa molts anys que està aturat, però després veure nens amb necessitats que estan per l'aula que no els atén ningú, això ja és arribat a un tope.
6: Estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitant fins que aconseguim el que necessitem a les aules.
2: Mentrestant, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que la via del diàleg continua oberta.
7: Primer, mantenir aquesta via oberta de diàleg, de desplegament d'un acord que pensem que per la quantitat econòmica i pels aspectes que dona resposta és important de començar a desplegar i mantenim aquesta via oberta per intentar resoldre aquest conflicte, aquest neguit de la comunitat educativa davant la diversitat de les aules i, per tant, treballar perquè l'inici de curs es produeixi en normalitat. Aquesta és la voluntat del govern.
2: PSC, Esquerra i Comuns han votat en contra de la petició de Junts perquè el president Salvador Illa comparegui al ple de la setmana vinent per la crisi educativa.
3: L'agenda del Papa i la mobilització de les docents també ha obligat als estudiants que avui s'examinen de l'ESPAU a Barcelona a matinar una mica més del que ja és habitual.
2: Sí, en general els professors els han convocat 3/4 d'hora abans que altres anys per anticipar-se a qualsevol incidència. Escoltem docents i alumnes.
8: Els hem convocat a les 7 en lloc de 7:45, que és el que fèiem cada any.
9: S'ha quedat una mica més d'hora i han arribat tots sense cap mena de problema.
10: Havíem quedat molt d'hora, a 7:45, per arribar tots bé i no hem tingut cap problema.
11: Hem vingut molt aviat, però bé.
12: Bueno, tampoc, però perquè he sortit a les 6:30.
2: Enguany, 45.000 alumnes s'enfronten a les proves d'accés a la universitat en una convocatòria marcada també pels nous detectors de dispositius mòbils.
3: I en aquesta jornada complicada per la mobilitat hi hem de sumar nous problemes al servei de Rodalies.
2: Una incidència en el sistema de regulació del trànsit ha obligat a interrompre la circulació de totes les línies. El servei ja s'ha restablert de forma progressiva.
3: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
13: Bona tarda. El Barça rep a les 8 del vespre al La Laguna Tenerife, al Palau Blaugrana, en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. El de futbol sala juga a les 9 contra l'Inter Movistar al pavelló Jorge Garbajosa, el segon partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Una victòria avui a Madrid classificaria ja per la final els de Javi Rodríguez. I la selecció espanyola s'ha imposat a Perú per 3-1 a Puebla en l'última amistosa abans del debut al Mundial. Un dels gols l'ha fet el blaugrana Pedri.
3: I ara la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
14: Bona tarda. Avui a Catalunya baixen les temperatures. Màximes de 32 graus a Lleida i 27 graus a Barcelona, a Girona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. A l'interior no es descarten possibles ruixats que seran de més intensitat al Pirineu. Demà dimecres baixaran les temperatures, 30 graus a Lleida, 28 a Tarragona i 25 graus a Barcelona i a Girona. Continuarem amb cels ennuvolats i durant el matí no es descarten precipitacions. A la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu amb possibles ruixats. Tant aquesta tarda com demà, vent intens de tramuntana a l'Empordà. Les temperatures mínimes marcaran 13 graus a Lleida i 18 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies, Noelia. 3:06 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.

0: Acollida, concòrdia i pau. Aquest ha estat el principal missatge del Papa en la seva primera homilia aquí a Catalunya. Lleó XIV ha cridat als barcelonins i catalans a ser portaveus de la unitat i de la fraternitat en un context internacional, ha dit, marcat pels conflictes bèl·lics.
1: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres

0: Altres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu en constructors d'unitat.
1: Des de la Catedral de Barcelona, el pontífex ha fet un discurs barrejant el castellà i el català, en el transcurs del qual ha recordat també les paraules de Joan Pau II en la seva visita a la capital catalana l'any 1982. Llavors el papa va reivindicar l'ànim acollidor que avui ha volgut recuperar també l'actual cap de l'Església Catòlica. En aquests moments, després d'aquest primer acte, el papa ja està dinant al Palau Episcopal, que serà la residència durant aquests dies aquí a Catalunya. I allà, encara a la plaça de la Catedral, s'hi han concentrat milers de persones per acollir l'arribada del Sant Pare. Seguint aquest ambient es troba el nostre company Marcos Díaz amb el suport tècnic de Daniel Sánchez. Marcos, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Gavi. Doncs sí, milers de persones s'han reunit a la plaça de la Catedral per rebre i acomiadar el pontífex, que ha arribat al voltant de 2:15 en cotxe oficial i ha marxat poc després de les 2, després de baixar per les escales del temple i saludar els feligresos. El primer gran esdeveniment de Lleó XIV, la capital catalana, ha estat l'oració de l'hora mitja, un acte íntim a l'interior de la catedral, però multitudinari a l'exterior. Famílies i feligresos de totes les edats s'han aplegat davant les portes del temple en un ambient festiu. S'han entonat càntics, s'han onejat banderes del Vaticà i de Catalunya. Totes les persones que avui s'han concentrat en el cor del barri gòtic de Barcelona tenien un missatge per transmetre-li al papa.
3: Me gustaría más ver cómo apoya la juventud y el cristianismo en la juventud, ya que yo vengo de una ciudad pequeña y aún más aquí en Cataluña siento que no hay mucho apoyo a los jóvenes cristianos.
4: Traemos un mensaje de paz, en todo el mundo, es lo que le diría yo.
5: Que la fe sea un elemento y un vehículo de unión entre todas las civilizaciones y pueblos de la Tierra.
6: Me ha motivado pues acoger al Papa, el que vea que pues aquí en Barcelona le recibimos con los brazos muy abiertos.
2: Lleó XIV, a més de la plegària de l'hora, ha pregat davant el sepulcre de Santa Eulàlia. Posteriorment, el gran acte de la jornada d'avui serà a l'Estadi Olímpic, però prèviament es preveu que el papa, que el pontífex, rebi en audiència el president de la Generalitat, Salvador Illa. Des del govern ens informen que sobre la taula hi haurà temes com la pau i també els riscos que entranyen la intel·ligència artificial per deshumanitzar la societat.
1: Gràcies, Marcos Díaz, per aquesta crònica en directe. Un president, Salvador Illa, que ha rebut el papa a l'aeroport del Prat, juntament amb l'alcalde de Barcelona. I, de fet, Salvador Illa s'ha implicat, com explicava el nostre company, a fons en aquesta visita. Estarà present en la pràctica totalitat dels actes del pontífex. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha assegurat que aquesta presència institucional és perfectament compatible amb les discrepàncies sobre l'avortament o l'eutanàsia.
7: Aquí es mostra clarament que, efectivament, hi ha algunes qüestions que no són coincidents i, per tant, que el govern és un govern aconfessional. Ara sí que ens sembla rellevant aquest missatge que, a més, des de la veu del papa Lleó XIV pot arribar a tots els racons del món, de cultura de la pau, d'acollida i de societat cohesionada.
1: Un dels actes més esperats de la visita del papa, especialment per als joves, és la vigília que protagonitzarà l'Estadi Olímpic Lluís Companys i que tindrà una durada aproximadament de 4 hores, un acte que es preveu que sigui una trobada d'oració, de música i de cultura. Lola Sorribas, bona tarda. Quins detalls ens pots donar d'aquesta vigília?
8: Bona tarda, Gavi. Doncs mira, el primer que podem destacar és l'expectativa que hi ha per aquesta trobada, sobretot per part dels joves, de fet alguns d'ells demanant inclús poder plegar abans de la feina per acudir a l'acte on hi podran assistir al voltant d'unes 40.000 persones. Com deies, durarà unes 4 hores i estarà dividida en dues parts. La primera més festiva, amb les actuacions d'Álvaro Soler, Beret, Siloé, Conchita i Alfred García, també Sabor de Gràcia, això pel que fa a la música, però també hi haurà temps per la reflexió a través d'una ponència que oferirà el teòleg i filòsof català Francesc Torralba. La presentació de l'acte anirà a càrrec del periodista Xavier Pérez Esquerdo i a partir de 8:15 aproximadament és quan està prevista l'entrada del papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic, on entrarà en contacte amb la tradició catalana a través d'una actuació castellera al ritme de les gralles. Durant la seva intervenció, el pontífex farà l'oració del credo cantat en català, tindrà una conversa amb tres testimonis i acabarà amb una benedicció final. El colofó a l'acte el posarà el cantant Sergio Dalma, al costat de l'Escolania de Montserrat, que emocionarà el públic amb la mítica cançó Em dones força. Durant l'acte hi haurà uns 50 confessionaris instal·lats per oferir el sacrament a aquells feligresos que ho desitgin i tot plegat en un escenari inspirat en Antoni Gaudí.

0: visita del Papa ha comportat un dispositiu molt important per garantir el dret a la vaga, la seguretat i la mobilitat, amb la participació de més de 5.000 agents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat que l'operatiu tindrà una afectació mínima, dit, sobre el dia a dia de la ciutadania.
1: No volem improvisació, és a dir, ja ho he dit, volem que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del Papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar de tal forma doncs, que es puguin donar les diferents activitats afectant en la mesura del possible, al mínim, la mobilitat.
0: Una mobilitat que, per cert, s'ha complicat sobre el migdia per una avaria al servei de Rodalies. Una incidència en el sistema de regulació del trànsit ha obligat a interrompre la circulació de totes les línies. Ho dèiem abans, el servei ja s'ha restablert de forma progressiva, tot i que encara hi ha demores generalitzades de més de 30 minuts. I a tot això li hem de sumar els problemes de trànsit que s'han multiplicat també per les protestes dels docents. El no de les bases de l'acord entre els sindicats majoritaris i Educació s'ha traduït en una nova jornada de vaga i una mobilització que ha col·lapsat al centre de Barcelona. A hores d'ara, les protestes ja han arribat a les portes del Parlament. Per saber quin és el minut o resultat d'aquesta vaga, marxem doncs fins allà, on hi és el nostre company Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Gavi. Doncs ja podem donar gairebé per finalitzada la mobilització d'avui, que ha arribat fins al Parlament, com deies, on queden poques persones dels milers de docents que han col·lapsat aquest migdia a Barcelona. En aquest punt, els sindicats compleixen dos objectius. Per un costat, entregar una carta oberta al Parlament per criticar que Esquerra i Comuns facilitin l'aprovació d'uns pressupostos que, al seu entendre, no resolen les necessitats de les aules catalanes. I d'altra banda, tant docents com bibliotecaris i d'altres treballadors públics han volgut manifestar la contradicció que els genera un govern que gasta milions en rebre el Papa en plena crisi oberta amb el sector educatiu. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Marc Martorell, el portaveu de la Intersindical.
3: Per l'educació sembla que no hi hagi pressupost per poder doncs, tirar endavant donar resposta a totes les mancances que tenim a l'educació, però en canvi hi ha milions i milions i milions de pressupost perquè vingui un senyor que no representa uns valors ni educatius ni socials.
4: És que tenim un govern que mentre ens diu que no hi ha diners per tenir els centres educatius públics del país en unes condicions dignes, s'estan gastant desenes de milions d'euros en la visita del Papa.
2: Amb destí al Parlament, milers de docents han tallat la Gran Via des de les 11 del matí en una marxa lenta iniciada a Plaça Espanya. En cap cas, però, han boicotejat els actes previstos per l'arribada del Papa sota l'atenta vigilància d'un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra que els ha acordonat durant tot el camí. Aquí l'afluència ja és gairebé mínima de persones a les portes del Parlament, tot i que molts docents explicaven aquest matí a Onda Cero que es veuen amb cor i força de seguir manifestant-se d'aquí en endavant.
5: Perquè ja estem fins aquí, jo tinc ja molts anys d'experiència, i ja estem farts de veure com nosaltres i els nens pateixen a l'aula.
6: Estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitant fins que aconseguim el que necessitem a les aules.
2: Ball de xifres sobre el seguiment de la vaga i també quanta gent ha seguit aquesta mobilització. Segons Educació, un 10% dels docents han seguit la vaga, lluny del 30% que s'hauria arribat en anteriors jornades. Pel que fa als sindicats, ens diuen que han comptabilitzat a ull unes 40.000 o 50.000 persones. A hores d'ara sembla que estem a prop de més manifestacions que no pas d'acords. Demà hi ha una reunió entre Educació i aquesta comissió de vaga, però sense que s'iniciï cap tipus de converses oficials, tot i que el govern, en veu de la portaveu, Sílvia Paneque ja ha dit que està obert a estudiar totes les possibilitats per millorar aquesta escola inclusiva i també la diversitat de l'escola d'avui aquí a Catalunya.
0: Gràcies, Ricard. Bona tarda.
2: Bona tarda, Gavi.
0: La crisi educativa ha arribat també al Parlament. Avui el PSC, Esquerra i els Comuns han rebutjat la petició de Junts perquè el president de la Generalitat comparegués al ple de la setmana vinent per donar explicacions de la situació. Montse Valls, bona tarda.
7: Bona tarda. Una petició de compareixença que han rebutjat perquè, segons defensa, no ajuda a avançar. Això sí, els socis de Salvador Illa reclamen a l'executiu tornar a seure a negociar amb els sindicats d'educació per arribar a un acord i per millorar també la qualitat del sistema educatiu català. Són Esther Capella, d'Esquerra, i Jessica Calviac, dels Comuns.
8: Reiterem la demanda a la Conselleria d'Educació perquè s'arremangui per trobar una sortida que ha de ser imprescindible pel sistema educatiu català.
9: Nosaltres ara mateix pensem que encara no s'ha acabat el temps de la negociació i que no s'ha acabat el temps dels acords.
7: La resta de partits critiquen la falta de lideratge del president Illa a l'hora d'arribar a acords amb els sindicats, des de Junts fins i tot demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó.
10: La consellera Niubó s'ha d'apartar ja d'aquesta crisi, s'ha demostrat que no és una interlocutora vàlida. Nosaltres reclamem que sigui

0: el propi president Illa, el qui faci un pas al capdavant, el qui lideri aquesta crisi educativa i que deixi d'amagar-se.
1: Una educació pública i de qualitat i concertada, a la qual el govern de Salvador Illa li està donant l'esquena.
2: Eren declaracions del juntaire Salvador Vergés i del popular Juan Fernández.
3: Sí, gràcies, Montse. Volíem dir, tot plegat ha coincidit amb unes dates decisives per als estudiants de segon de batxillerat. Avui han començat les proves d'accés a la universitat, que s'allargaran fins dijous i que enguany estan marcades per molts factors que sumen més inquietud, Anna, a unes jornades sempre marcades pels nervis.
2: Sí, avui la primera prova de foc no era cap examen, sinó el trajecte d'anada a les facultats on es fan les PAU, o almenys aquesta era la sensació que tenien estudiants i docents els darrers dies, si bé finalment no hi ha hagut grans incidències. Tot i que els sindicats en vaga ja van dir que no farien cap acció abans de les 9 per no afectar la selectivitat, els professors han convocat els alumnes 3/4 d'hora abans que altres anys per arribar amb temps. Parlem d'uns docents que avui també estaven cridats a la vaga, però que en molts casos han decidit no fer-la per poder estar amb els seus estudiants, que ho han agraït.
4: Fins ara hem fet totes les vagues, però aquesta vam decidir que no, més que res perquè no els volíem deixar l'alumnat sol. És la primera vaga que no fem.
5: Les hem fet pràcticament totes, el que passa que som tutors de segon de batxillerat i llavors avui és un dia important.
6: Hem fet pràcticament totes les vagues, ens hem mobilitzat. També hi ha aquesta contradicció, no? Ser tutor en una etapa tan important, fonamentant per ells.
7: Els nostres professors avui no han fet vaga per nosaltres, per acompanyar-nos.
8: Nosaltres tenim aquí a la Cristina, que és la canya, i la tenim sempre amb nosaltres.
2: Aquest matí ja hi ha hagut els exàmens de castellà i d'anglès, que segons els alumnes han estat prou assequibles, i a la tarda arribarà el torn de les primeres optatives. Demà la jornada arrencarà també a les 9 amb filosofia i història, i un cop més els alumnes hauran de matinar més de l'habitual pel possible impacte de l'agenda del Papa. Sigui com sigui, aquest no és l'únic entrebanc que s'han trobat els estudiants en aquesta selectivitat. També hi ha hagut la vaga a les biblioteques, tot i que no tothom l'ha viscut igual.
7: Durant finals, sobretot he anat a les biblioteques que estaven obertes, perquè a casa meva són molts, i llavors estem molta estona, doncs, hi ha soroll, hi ha de tot, i va arribar a la CL i jo m'anava sempre a la Bíblia al principi, i de com me les van tancar, i jo havia d'estudiar a casa, i estàvem fent obres al carrer, llavors vaig estudiar a la CL una mica així, a ratos.
9: Jo no acostumo a anar a la biblioteca ni res.
10: Com a casa no s'estudia enlloc.
2: I a banda, una novetat enguany, s'han estrenat uns detectors de dispositius mòbils per evitar que es copiï durant les proves, una mesura que ha estat ben rebuda.
11: I està bé, perquè si algú copia, doncs així l'enxampa per abans.
12: S'asseguren que tots tinguem les mateixes condicions i que ningú copi.
13: Em sembla que està molt bé, perquè ho fa més justa la prova.
2: Són les veus dels joves que avui omplien les aules del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona.
3: Més coses. La Fundació Fero Aini ha finançat, volíem dir, amb gairebé 1 milió d'euros, 7 projectes d'investigació oncològica. Les beques tenen com a objectiu impulsar la recerca, els tractaments i la detecció precoç del càncer.
2: Els projectes guardonats són investigacions d'excel·lència que es duen a terme en els principals centres de biomedicina d'Espanya, entre els quals hi ha el Clínic o la Vall d'Hebron. Enguany, les beques han reconegut la recerca en l'àmbit de la diagnosi precoç i en tractaments contra leucèmies agudes, tumors cerebrals en nens i càncer de mama i pàncreas. La directora general de Fero Càncer, Marta Cardona, explica que un dels reptes de la Fundació és finançar tractaments personalitzats.
14: El diagnóstico molecular que no se financia por la sanidad pública, pero que nosotros creemos que es una herramienta que se ha desarrollado en la investigación y que acelera mucho todo lo que es exactamente tu tipo de cáncer, con tus apellidos, para que el oncólogo o el médico te pueda dar el tratamiento que mejor te va a ti. Como paciente, o sea, personalizado, precisión total.
2: En els seus 25 anys de vida, la Fundació Fero Càncer ha invertit més de 30 milions d'euros en investigació oncològica.
15: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
3: En clau econòmica els hem d'explicar el nou complement que ha proposat el govern als sindicats per als funcionaris que renuncien als 2 dies de teletreball als quals tenen dret. En cas d'aplicar-se, rondaria entre els 99 i els 200 euros. Joan Valentín, bona tarda, explica'ns.
16: Bona tarda, Gavi. És una de les mesures que la Generalitat ha posat sobre la taula al grup de treball constituït per aplicar amb garanties la jornada de 35 hores que es va reunir dilluns. Sobre el complement, Comissions Obreres i UGT demanen més informació, sobretot per saber si s'aplicaria al 100% dels empleats o si alguns col·lectius directius quedarien fora del plus salarial. Altres sindicats, com la Intersindical Alternativa de Catalunya, rebutgen el complement perquè consideren que podria generar desigualtats entre treballadores i treballadors.
3: I Joan, ja coneixem també l'impacte econòmic del Mobile d'enguany, l'edició 2026, 588 milions d'euros, o el que és el mateix, gairebé un 5% més que l'any anterior.
16: Parlem d'un rècord des que el Congrés va aterrar a Barcelona ara fa 20 anys. L'última edició va plegar 105.000 assistents de 207 països i es van crear 14.000 llocs de treball. John Hoffman, CEO del Mobile, explica l'evolució de l'esdeveniment en aquestes dues dècades a la capital catalana. Diu, crec que el que hem fet és crear un ecosistema d'oportunitats molt diferent del de fa 20 anys. Ara hi ha centres tecnològics, òbviament el centre de supercomputació, un ecosistema que hi era fa 20 anys, però era molt més petit. Des del 2006, l'impacte econòmic del Mobile s'enfila fins als 7.000 milions i mig d'euros i ha creat gairebé 190.000 feines.
3: I una informació més abans dels esports. L'incendi que aquesta nit ha afectat la cooperativa fructícola Arcofrut de Lleida ja està controlat. Els bombers mantenen 8 dotacions a la zona remullant les instal·lacions després d'un dispositiu que ha mobilitzat fins a 45 dotacions i un centenar d'efectius. Més detalls des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
17: El foc es va originar poc després de les 10 de la nit als palets de fusta emmagatzemats a l'exterior del recinte i va acabar destruint dues de les tres naus de la cooperativa. Les flames també van obligar a confinar uns 1.300 veïns dels barris de Vilamoncada i Ciutat Jardí de Lleida i també a evacuar diversos habitatges pròxims. Aquest matí, tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Arcofrut agrupa una cinquantena de famílies productores de poma, pera i fruitadors de l'Horta de Lleida. El president de la cooperativa, Pere Roque, ha qualificat el que ha passat de cop molt dur, però assegura que el sector ja s'ha mobilitzat per ajudar-los.
18: A portes de començar la campanya, començarem d'aquí 10 dies, que et se cremi el lloc on fas la distribució de la fruita, doncs, bueno, és una desgràcia molt gran. Tot el món del sector de la fruita d'aquí de Lleida, des d'Afrucat, la Federació de Cooperatives, moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred. O sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim.
17: Pel que fa a les possibles causes de l'incendi, Roque ha dit que no tenen cap sospita. Els bombers continuen avaluant l'estat de les naus afectades i dels habitatges més propers.
15: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
3: I ara el que toca és parlar de l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Comencem parlant d'aquesta triple cita avui per les seccions del Barça.
19: Comencem amb la de bàsquet, que rep a les 8 del vespre la Laguna Tenerife al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Nicola Provítola valora la importància de tenir el factor pista a favor.
20: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder... Nada, volver a Murcia a descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye. Tenemos una oportunidad muy grande.
19: Demà li tocarà el torn a la sisa Joventut, que s'estrenarà en la sèrie contra el València Bàsquet al Roig Arena. Recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. El Barça de futbol sala juga a les 9 contra l'Inter Movistar al pavelló Jorge Garbajosa en el segon partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Com que es van imposar en el primer duel al Palau, una victòria avui a Madrid classificaria per la final els de Javi Rodríguez.
21: Al final hemos conseguido un punto, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo... Con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
19: L'esmentat partit de bàsquet entre el Barça i el Tenerife al Palau fa que l'equip blaugrana d'hoquei patins s'hagi de jugar com a local l'últim i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant l'Igualada a l'exili, concretament a la pista blava de Blanes. Que això faixa, doncs, com explica l'entrenador blaugrana Ricard Tares.
22: Sí, no hi ha una altra opció. Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és sortir a competir per guanyar. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el play-off. Guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
19: Aquest partit entre l'Igualada i el Barça jugarà a les 7 de la tarda a Blanes, i qui passi s'enfrontarà en la final al Liceu de la Corunya.
3: També destacada la victòria d'Espanya abans del Mundial.
19: S'ha imposat aquesta matinada a Perú per 3-1 a l'estadi Cuauhtémoc a Puebla, Mèxic, en l'últim amistós abans del debut al Mundial dilluns de la setmana que ve contra Cap Verd. Els gols del combinat de Luis de la Fuente els han fet Oyarzábal, el blaugrana Pedri

0: i Pedro Galese en pròpia porta la valoració del Canari.
1: Era un partido para coger buenas sensaciones, creo que las hemos cogido y con ganas de que llegue el primer partido para que empiece el Mundial. Sí, después tienes que demostrar en el Mundial que está todo, que en cualquier momento, cualquier detalle se te puede escapar un Mundial, es una competición muy difícil, así que tenemos que estar concentrados todos los partidos e intentar ganar todos los partidos.
0: L'autor d'un dels altres gols de la Roja ha estat Mikel Oyarzábal.
2: Estoy contento, estoy feliz, me está tocando jugar. El día que no me toque intentar ayudar de la manera que pueda, creo que lo importante y lo que nos ha hecho que las cosas vayan bien es que a nivel grupal sabemos cada uno lo que tenemos que hacer y que confiamos en el compañero, entonces bueno, cuando toque bien y cuando no toque también intentarlo de la manera que sea.
0: Pedri González, Pau Cubarsí i Ferran Torres han estat titulars, mentre que Eric García i Dani Olmo han sortit a la segona meitat. Pel que fa a la selecció espanyola femenina, juga avui a les 9 contra Islàndia a Reykjavík, l'últim partit de classificació pel Mundial del 2027. Les de Sònia Bermúdez només necessiten guanyar el combinat nòrdic o fer el mateix resultat que Anglaterra, que juga a la mateixa hora davant Ucraïna a Liverpool per aconseguir el bitllet per la propera cita mundialista. Encara en futbol, José Mourinho arribarà aquesta tarda a la capital d'Espanya i serà anunciat com a nou entrenador del Real Madrid. La seva presentació serà demà al Santiago Bernabéu. I d'altra banda, avui es disputa el partit de tornada de la primera semifinal de la promoció d'ascens a primera divisió. A partir de les 9, l'Almeria i el Castelló s'enfrontaran a l'estadi Juegos del Mediterráneo amb un empat a un del duel d'anada disputat a Castalia.
3: Víctor Lozano, com sempre, gràcies i bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda.
3: Minut i mig i arribem a les 3 de la tarda. La crònica cultural també ve marcada, com no, per la presència del Papa Lleó XIV aquí a casa nostra. Coincidint amb la seva visita, el Palau de la Música Catalana acollirà l'estrena mundial de dues obres dedicades a Antoni Gaudí. Són 7 somnis de Gaudí, de la compositora catalana Olivia Pérez Cullell Mir, amb llibret de Nahual i la veu de la soprano Núria Rial, i 84 campanes de Gaudí, del nord-americà David Chieri. L'acte és un dels moments musicals més destacats de l'any Gaudí i coincideix, com dèiem, amb la visita del Pontífex. L'espectacle serà demà 10 de juny, quan el Papa beneeixi la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I aquesta tarda, l'acte del Papa a l'estadi Lluís Companys comptarà amb la participació de diversos artistes coneguts, com per exemple Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat. També hi actuarà Alfred García, que cantarà Els teus ulls, i després farà un duet amb Álvaro Soler, amb qui interpretarà Estrella. També hi actuarà Siolé. Doncs així ens acomiadem nosaltres. De seguida, el resum de l'actualitat, i després, por fin, i Jaime Cantezano, aquí, a la sintonia d'Onda Cero. Bona tarda.

0: cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
1: Vente a la Mutua y todos contentos.
0: Condiciones en Mutua.es.
2: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC.
3: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
4: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
5: Verisur.
6: Onda Cero Barcelona.
7: Sandos Hotels en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Torremolinos. Disfruta de descuentos exclusivos reservando tus vacaciones de verano directamente en sandos.es o llamando al 960479446. En Sandos encontrarás nuestras mejores ofertas y muchas razones para sonreír.
8: Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja a la venda.
9: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
10: Restaurante Asador de Lugo. El sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos. Presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo. Calle Comtes de Bell-Lloc 6365, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-01.
11: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
12: Òpera a la ràdio, un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
13: Un dia més volem parlar de la música del Gran Teatre del Liceu i per això ja tenim aquí a l'estudi l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal? Molt bon dia.
14: Molt bon dia.
13: A veure, jo sé que queda molt encara per la nova temporada del Liceu, però és que no m'aguanto més. Haig de saber-ho tot.
14: Ja l'hem presentat i podem dir que inaugurarem la temporada amb...
13: Aida de Verdi.
14: Aida de Verdi, que arriba al Liceu amb una superproducció de l'Òpera de París i el Festival de Salzburg.
13: Després d'Aida ve una de les òperes que més m'agrada de Bellini.
14: Una òpera d'una música bellíssima, delicadíssima i molt recomanada per venir per primer cop al Liceu. Capuleti, Montecchi, Romeo i Julieta, de Bellini, una òpera deliciosa que ve amb la grandíssima Lisette Oropesa, un repartiment de luxe.
13: I després de Bellini, què ens espera?
14: Serà el torn de Mozart, amb la Clemenza di Tito, l'última òpera que compon Mozart, dirigida ni més ni menys que per Jordi Savall. I abans d'arribar al Nadal, tindrem dues funcions úniques del Requiem de Verdi, amb un repartiment de luxe, entre ells l'extraordinària Lise Davidson, però també... Alfredo de Tomaso, i un director que ja està sent dels més estimats del teatre, que és Nicola Luisotti.
15: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta'l al web d'Onda Cero Catalunya.
16: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
17: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món a on? Aquí,
13: sí.
17: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
18: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
17: Veus?
18: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
16: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.

0: ¿Problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
1: ¿Vols una escapada plena de evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
2: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
3: La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Joan Punyet i Miró, director de Successió Miró i net de l'artista. T'haig de dir que és un dels primers artistes que estudien a infantil i els impacta moltíssim, sobretot els colors, les formes... I saben...
4: Ostres, quina alegria, perquè és veritat que té un primitivisme i un infantilisme que comunica radicalment amb els nens. I això molts artistes no poden gaudir-ne pas.
5: Va morir el teu avi, tu tenies 15 anys. Com era Joan Miró, com a avi i com a persona?
4: Sí, jo vaig diferenciar molt amb l'avi Joan i l'artista Miró, perquè jo anava a casa i veia un home doncs, molt introspectiu, molt ficat dins el seu món. Després, quan vaig baixar a l'estudi, vaig veure qui era el meu avi, que al marge de Joan també era Miró. I jo doncs, no puc més que dir gràcies, Joan Miró, per ser el meu avi, que és un gran privilegi.
3: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
6: Próximo destino, Badajoz.
7: El sábado 13 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se emitirá en directo desde el Hospital Centro Vivo de Badajoz. Un recorrido sonoro donde descubrir la mayor extensión de dehesa de Europa, disfrutar de playas de agua dulce distinguidas con bandera azul y contemplar uno de los cielos certificados como el primer destino transfronterizo Starlight del mundo. Una iniciativa de la Diputación de Badajoz con Carles Lamelo. Onda Cero, tu radio.

0: nada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: ¿Y si no pudieran subirte el alquiler? ¿Y si no pudieran despedirte sin motivo? Solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-661. Y sí, también para autónomos y empresas.
3: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero, les notícies de Catalunya, l'actualitat en 2 minuts.
4: Molt bona tarda. La xarxa de Rodalies recupera la circulació després d'una segona incidència al control de DIF a l'estació de França. Durant gairebé 15 minuts, entre un quart i dos quarts de 4 de la tarda, el servei s'ha interromput a totes les línies, el que ha provocat demores en els horaris habituals dels trens. Aquest migdia s'ha produït una primera aturada també de la circulació per problemes informàtics del mateix punt de control. Des de l'ens que controla la infraestructura ferroviària s'han anunciat accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives. Tant a DIF com al Ministeri de Transports considera l'empresa responsable d'una situació, diuen, injustificada i inassumible que afecta milers d'usuaris. Mentrestant, l'estadi olímpic Lluís Companys a Barcelona ha obert portes per acollir la vetlla de pregària amb el Papa. Està previst que 40.000 fidels omplin les grades en un acte que combinarà a partir de les 6 de la tarda les actuacions musicals, la reflexió i la pregària. L'arribada del Papa es produirà uns minuts abans de les 8 del vespre. El Sant Pare farà una volta per la pista olímpica amb el Papa mòbil i després de la lectura de l'Evangeli dirigirà una paraules als assistents. Abans d'aquest acte, el pontífex beneirà les ambulàncies de la religiosa Sor Lucía Caram, segons han confirmat fonts de l'Arquebisbat de Barcelona. I el Departament de Territori ha començat a pagar el bo social tèrmic de 2025 a gairebé 180.000 llars en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social. El govern ha assegurat que aquesta mesura demostra el seu compromís contra la pobresa energètica i la protecció de les persones més vulnerables. Aquest bo ha suposat una inversió de prop de 36 milions d'euros. Nosaltres ho deixem aquí. Més informació als butlletins horaris i a partir de les 7:20 amb el Joan Valentín a la brúixola.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. La brúixola amb Joan Valentín.
1: Bona tarda, 7 i 20, benvinguts a la brúixola en un format més reduït, de només 20 minuts, perquè avui hi ha una notícia que marca l'actualitat.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes!
1: Bogeria pel Papa. Després de 16 anys, el Sant Pare torna a Catalunya. El Lleó 14 ha aterrat aquest matí i a hores d'ara es prepara per aparèixer a l'Estadi Olímpic de Montjuïc en el primer gran acte del Pontífex a Barcelona. La vetlla d'espera ha començat a les 6 de la tarda a l'estadi i es preveu que quan arribi el Papa i comenci la cerimònia hi assisteixin unes 40.000 persones. Abans d'entrar en escena, el Papa beneirà 37 ambulàncies per ajudar a Ucraïna, coordinades per la Fundació del Convent de Santa Clara de Sor Lucía Caram. Fa unes setmanes ho valorava així aquí a la brúixola.
3: Que el Papa estigui aquí, una veu a nivell mundial que pugui parlar d'Ucraïna de nou i que no ens oblidem, jo penso que és reconfortant pels ucranians, els qui porto en el cor, i per nosaltres també ens confirma en la missió en la que estem.
1: I el que fem ara mateix és connectar amb l'Estadi Olímpic, on s'espera que d'aquí uns minuts el Papa Lleó XIV faci acte de presència. Volem saber quin és l'ambient a hores d'ara i saludem a la Lola Sorribas, que ho està seguint tot des de primera línia. Hola, Lola.
4: Bona tarda, Joan. Les gairebé 40.000 persones que es troben avui a l'Estadi Olímpic estan alçant l'esperit i la mirada des de les 6 de la tarda, que ha començat molt puntualment aquesta festa prèvia abans de l'arribada del Papa, que s'ha de produir en una estona. Des de l'inici són diverses les actuacions musicals que estan passant per aquest escenari presidit per la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Hem escoltat el grup de lloança Worship.cat, Sabor de Gràcia, també Conchita, Beret, Alfred García, Álvaro Soler també està pendent que passin per aquest escenari. I l'important, les històries de la gent estan esperant a veure quin és el missatge que ens explica avui el protagonista d'aquesta jornada, que és el Papa Lleó XIV. Així ens ho han explicat un grup d'amigues de la parròquia de Sant Fèlix de Sabadell.
5: A disfrutar de la velada, no? A ver al Papa!
6: Doncs jo crec que vingui aquí a Barcelona, sobretot, doncs ens indica que és un Papa, no?, proper, que vol estar entre la multitud i que faci un esforç, no?, amb la seva edat i les seves prioritats de venir aquí i representar, doncs, l'Església. Doncs per nosaltres és molt impactant i molt bonic alhora, la veritat.
7: Molt emocionant.
4: També hem conegut altres històries, com la d'una mare de família que ens ha explicat que ella i el seu marit van tenir de joves diverses experiències a les Jornades Mundials de la Joventut i que avui han vingut amb els seus tres fills. Són de Tivissa, de Tarragona.
8: Doncs era l'oportunitat perquè els nostres fills poguessin tenir aquesta experiència de trobada amb el Papa i també una mica de veure l'Església una mica més enllà de la que es viu als pobles petits, que és una experiència, doncs, molt diferent, com us podeu imaginar.
4: Gaudí, la Sagrada Família i la Creu són els tres pilars fonamentals que estan servint d'enllaços de reflexió durant aquesta vigília entre actuació i actuació musical. I això també, més de 50 capellans es troben repartits per l'estadi per confessar aquells feligresos que ho desitgin, Joan.
1: Molt bé, gràcies, Lola. Ja ho veuen, ambient de festa grossa, ho dèiem abans, 40.000 persones hi assistiran en totes les localitats exaurides per escoltar el Papa. Caldrà veure si canvia gaire el to del missatge respecte als actes de Madrid i també als que ja ha fet avui a Barcelona. A l'Estadi Olímpic també hi és el nostre company, Paco Paniagua. Paco, bona tarda.
9: Bona tarda, sí, aquí ambiente muy festivo en el Estadio Olímpico de Barcelona, a la espera del Papa que va a venir para pronunciar su gran discurso primero aquí en Barcelona. Vamos a escuchar cuáles son las palabras que quiere transmitir. Esta mañana en la catedral ha pronunciado sus primeras palabras para pedir a los catalanes que sean constructores de unidad. Recordemos, ha dicho a la Iglesia de Barcelona, decía el Papa, que sea testigo y profeta de unidad, de concordia y de paz, incluso a costa de sacrificios y renuncias. León XIV ha recibido esta tarde en privado también al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, antes de venir hasta este Estadio Olímpico. El Papa sobrevolará antes en helicóptero Barcelona para ver la Sagrada Familia desde arriba antes de venir a este estadio repleto, donde será recibido con una coronación de casteller. Más de 40.000 personas que están siendo animadas por diferentes grupos musicales y que van a esperar, que, bueno, llevan ya horas aquí esperando para

0: recibido al Papa, con lo cual pues se va animando para estar con él, porque es lo que buscan desde hace ya pues prácticamente 4 o 5 horas que están aquí esperando.
1: Gràcies, Paco. Aquesta és la situació ara mateix a l'Estadi Olímpic en l'acte que clou el primer dia del Papa a la ciutat. Aquest matí ha aterrat al voltant de la 1 del migdia i, com explicava el Paco, s'ha dirigit cap a la catedral de Barcelona. L'escoltem.
2: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
1: Ja ho senten, després de la polèmica lingüística hi ha hagut espai pel català, que ha anat alternant amb el castellà. I aquest matí, al voltant de la catedral, fervor absolut per la presència del Papa a la capital catalana.
3: Sí, venimos con las nietas y, bueno, para vivirlo un poco en persona.
4: Nada, que venimos a verlo, a ver, porque como es tan intrigante esto, pues bueno, vamos a ver lo que es.
5: Queremos la visita del Papa con mucha ilusión, mucho amor y mucha plenitud en sí.
6: Pues mira, para nosotros es un germen de esperanza, que todavía hay mucha gente que seguimos teniendo fe.
1: Una emoció palpable als carrers que també s'ha fet notar per part dels dirigents polítics catalans.
7: La brúixola amb Joan Valentín.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, que serà present a la pràctica totalitat dels actes del Pontífex, així ho ha dit, ha mantingut aquesta tarda una audiència privada amb el Sant Pare al Palau Episcopal de Barcelona. De fet, ell mateix ha estat el primer representant polític en rebre'l a l'aeroport del Prat pocs minuts després que el Papa aterrés procedent de Madrid. Durant el seu viatge a la capital del país, Lleó XIV ha deixat algunes declaracions que han aixecat certa polseguera. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat que aquesta presència institucional és plenament compatible amb les discrepàncies en qüestions com l'avortament o l'eutanàsia.
8: Aquí es mostra clarament que efectivament hi ha algunes qüestions que no són coincidents i per tant que el govern és un govern aconfessional. Ara sí que ens sembla rellevant aquest missatge que a més des de la veu del Papa Lleó XIV pot arribar a tots els racons del món de cultura de la pau, d'acollida i de societat cohesionada.
1: Avui demà seran dies de molta intensitat, també pel que fa a la mobilitat, i per això el Departament d'Interior ha dissenyat un dispositiu molt important per garantir la seguretat i la mobilitat amb la participació de més de 5.000 agents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat que l'operatiu tindrà una afectació mínima sobre el dia a dia de la ciutadania.
9: No volem improvisació, és a dir, ja ho he dit, volem que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Tot s'ha de poder conjuminar de tal forma doncs, que es puguin donar les diferents activitats afectant en la mesura del possible, lo mínim, la mobilitat.
1: Per cert, en un dia clau, en què era especialment important que la mobilitat funcionés per evitar problemes majors, la xarxa de Rodalies ha interromput la circulació a totes les línies fins a 2 cops, una al migdia i una altra a primera hora de la tarda. Per sort, en tots 2 casos s'ha resolt en pocs minuts, això sí, amb retards de fins a 30 minuts. El motiu hauria estat un problema informàtic al centre de control. Adif ha anunciat accions legals contra Siemens, l'empresa responsable del programa que hauria fallat. Tot això pel que fa al primer dia del Papa a la ciutat, però i demà què li espera el pontífex en el seu últim dia aquí, a Catalunya? Doncs uns minuts abans de les 11 del matí visitarà la presó de Brianzú en un acte molt restringit d'uns 20 minuts al Teatre Auditori, on s'oficiarà una missa. Des d'allà el Papa es desplaçarà cap a Montserrat a les 12 del migdia. El monestir està previst que presideixi la pregària del Sant Rosari amb el cant de la Salva i el Virolai a càrrec de l'Escolania. A la tarda visitarà l'església de Sant Agustí del Raval, on es reunirà amb prop de 90 entitats dedicades a la caritat. Més tard, a 6:45, iniciarà el recorregut en papamòbil per Barcelona fins a la Sagrada Família, on a 7:00 se celebrarà l'acte central de la visita amb una missa que acabarà amb la benedicció de la Torre de Jesús, una agenda intensa que tornarà a afectar la mobilitat, es restringirà el trànsit i l'aparcament a totes les zones dels actes fins la matinada de dimecres a dijous. La principal afectació, la més gran, serà a l'entorn de la Sagrada Família, al perímetre de 9 illes entre Rosselló, Lepant, València i Sicília, on no es podrà transitar ni aparcar i també es tallarà el carrer Rosselló i els carrers perpendiculars pel pas del papamòbil.

0: Barcelona ha viscut avui un matí complicat, amb la mobilitat alterada per un doble front, l'arribada del Papa, com els explicàvem, i una nova jornada de vaga dels docents. El desacord de les bases amb educació ha tornat a omplir els carrers. Fins a 40.000 persones, segons els sindicats, 6.500, segons la Guàrdia Urbana, han marxat per la Gran Via durant dues hores col·lapsant al centre de la ciutat. Ho ha seguit el Ricard Jiménez. Bona tarda.
1: Bona tarda, Joan. La protesta s'ha retardat per no interferir amb la selectivitat, però tot i així ha tingut un fort impacte al centre de la ciutat. La mobilització ha acabat al Parlament, on els sindicats han complert amb dos dels seus objectius. Per un costat, registrar una carta oberta als partits perquè presentin esmenes als pressupostos amb l'objectiu d'engreixar la partida d'educació fins al 6% respecte al PIB. En l'actual se situa a la meitat. I d'altra banda, perquè ha significat la contradicció que el genera un govern que gasta 25 milions d'euros en l'arribada del Papa i amb l'altra mà els diu que no tenen més recursos per afrontar la crisi al sector educatiu. Són Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, i diversos manifestants.
2: Demanem responsabilitat a un govern que li hauria de caure a cara de vergonya ara en aquests moments.
3: Perquè ja estem fins aquí, jo tinc ja molts anys d'experiència, i ja estem farts de veure com nosaltres i els nens pateixen a l'aula.
4: Estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitar fins que aconseguim el que necessitem a les aules.
1: Més enllà de la protesta als carrers, la jornada de vaga, segons Educació, ha tingut un seguiment de l'11%, lluny del 30% que s'havia registrat en altres convocatòries. En el futur més immediat, s'esperen més mobilitzacions que no pas nous acords entre sindicats i el govern. De fet, demà mateix hi ha una trobada entre Educació i el comitè de vaga per intercanviar impressions sense convocar noves converses per millorar les condicions dels docents. A més, aquest diumenge hi ha convocada una nova protesta dels docents al de Barcelona, als Jardinets de Gràcia.
0: Gràcies, Ricard. La crisi educativa ha arribat també al Parlament de Catalunya. Avui el PSC, Esquerra i els Comuns han rebutjat la petició de Junts perquè el president de la Generalitat comparegués al ple de la setmana vinent per donar explicacions de la situació. Montse Valls, explica'ns. Bona tarda.
5: Bona tarda. Una petició de compareixença que han rebutjat perquè, segons defensa, no ajuda a avançar. Això sí, els socis de Salvador Illa reclamen a l'executiu tornar a seure a negociar amb els sindicats d'educació per arribar a un acord i per millorar també la qualitat del sistema educatiu català. Són Esther Capella d'Esquerra i Jessica Albiach dels Comuns.
6: Reiterem la demanda a la Conselleria d'Educació perquè s'arremangui per trobar una sortida que ha de ser imprescindible pel sistema educatiu català.
7: Nosaltres ara mateix pensem que encara no s'ha acabat el temps de la negociació i que no s'ha acabat el temps dels acords.
5: La resta de partits critiquen la falta de lideratge del president Illa a l'hora d'arribar a acords amb els sindicats. Des de Junts fins i tot demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó.
8: La consellera Niubó s'ha d'apartar ja d'aquesta crisi, s'ha demostrat que no és una interlocutora vàlida. Nosaltres reclamem que sigui el propi president Illa el qui faci un pas al capdavant, el qui lideri aquesta crisi educativa i que deixi d'amagar-se.
9: Una educació pública i de qualitat i concertada, a la qual el govern de Salvador Illa li està donant l'esquena.
5: Eren declaracions del juntaire Salvador Vergés i del popular Juan Fernández.
0: Gràcies, Montse. Tot plegat ha coincidit amb unes dates decisives per als estudiants de segon de batxillerat. Avui han començat les proves d'accés a la universitat, que s'allargaran fins dijous i que enguany estan marcades per factors que sumen més inquietud a unes jornades sempre plenes de nervis. Ana Utiel, bona tarda.
10: Bona tarda, Joan. Tot i que finalment no hi ha hagut grans problemes per arribar fins a les facultats, els alumnes han matinat més que mai per ser de cas. Alguns professors d'institut del Baix Llobregat, que aquest matí es trobaven al campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona, ens han dit que els han convocat 3/4 d'hora abans que altres anys. Parlem d'uns docents que avui, per cert, també estaven cridats a la vaga, però que en molts casos han decidit no fer-la per poder estar amb els seus estudiants, que ho han agraït.
11: Fins ara hem fet totes les vagues, però aquesta vam decidir que no, perquè no els volíem deixar l'alumnat sol.
12: Les hem fet pràcticament totes, el que passa que som tutors de segon de batxillerat i llavors avui és un dia important.
13: Nosaltres tenim aquí a la Cristina, que és la canya, i la tenim sempre amb nosaltres.
10: Les Pau d'enguany també han coincidit amb la vaga de biblioteques i amb una novetat. S'han estrenat els detectors de dispositius mòbils per evitar que es copiï durant les proves, una mesura que ha estat ben rebuda.
14: S'asseguren que tots tinguem les mateixes condicions.
15: Fa més justa la prova.
10: Avui hi ha hagut els exàmens de castellà i anglès. Demà la jornada arrencarà també a les 9 amb filosofia i història i un cop més els alumnes hauran de matinar especialment.
0: Seguim repassant les qüestions, la resta de qüestions que ens deixa el dia d'avui. La Fundació Ofero ha finançat amb gairebé 1 milió d'euros 7 projectes d'investigació oncològica. Les beques tenen com a objectiu impulsar la recerca, els tractaments i la detecció precoç del càncer. Ens ho explica el Marco.

0: Bon dia, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan. Els projectes guardonats són investigacions d'excel·lència que es duen a terme en els principals centres de biomedicina d'Espanya, entre els quals hi ha el Clínic o la Vall d'Hebron. Enguany, les beques han reconegut la recerca en l'àmbit de la diagnosi precoç i en tractaments contra leucèmies agudes, tumors cerebrals en nens i càncers de mama i pàncreas. La directora general de Fero Càncer, Marta Cardona, explica que un dels reptes de la Fundació és finançar tractaments personalitzats.
2: El diagnóstico molecular que no se financia por la sanidad pública, pero que nosotros creemos que es una herramienta que se ha desarrollado en la investigación y que acelera mucho todo lo que es exactamente tu tipo de cáncer, con tus apellidos, para que el oncólogo o el médico te pueda dar el tratamiento que mejor te va a ti. Com a paciente, o sea, personalitzado, precisió total.
1: En els seus 25 anys de vida, la Fundació Fero Càncer ha invertit més de 30 milions d'euros en investigació oncològica.
0: En clau econòmica, els hem d'explicar el nou complement que ha proposat el govern als sindicats per als funcionaris que renunciïn als 2 dies de teletreball als quals tenen dret. En cas d'aplicar-se, rondaria entre els 99 i els 200 euros mensuals. Comissions Obreres i UGT demanen més informació, sobretot per saber si s'aplicaria el 100% dels empleats o no. Altres sindicats, com la Intersindical Alternativa de Catalunya, rebutgen el complement perquè consideren que podria generar desigualtats entre treballadores i treballadors. Més coses, ja coneixem l'impacte econòmic del mobile d'enguany, 588 milions d'euros, o el que és el mateix, gairebé un 5% més que l'any anterior. Parlem d'un rècord des de que el Congrés va aterrar a Barcelona ara fa 20 anys. John Hoffman, CEO del mobile, explica l'evolució de l'esdeveniment en aquestes 2 dècades a la capital catalana.
3: I do think what we have done is created an ecosystem.
0: Diu, crec que el que hem fet és crear un ecosistema d'oportunitats molt diferent del de fa 20 anys. Ara hi ha centres tecnològics, òbviament el centre de supercomputació, un ecosistema que era aquí fa 20 anys, però diu, era molt més petit. Des del 2006, l'impacte econòmic del mobile s'enfila fins als 7.000 milions i mig d'euros i ha creat gairebé 190.000 feines. En clau local, l'incendi que aquesta nit ha afectat la cooperativa fructícola Arcofrut, diguem-ho bé, de Lleida, ja està controlat. Els bombers mantenen 8 dotacions a la zona remunyant les instal·lacions després d'un dispositiu que ha mobilitzat fins a 45 dotacions i un centenar d'efectius. Onda Cero Lleida, Núria Mora.
4: El foc es va originar poc després de les 10 de la nit als palets de fusta emmagatzemats a l'exterior del recinte i va acabar destruint 2 de les 3 naus de la cooperativa. Les flames també van obligar a confinar uns 1.300 veïns dels barris de Vilamor, Moncada i Ciutat Jardí de Lleida i també a evacuar diversos habitatges pròxims. Aquest matí, tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Arcofrut agrupa una 50ena de famílies productores de poma, pera i fruitadors de l'Horta de Lleida. El president de la cooperativa, Pere Roque, ha qualificat el que ha passat de cop molt dur, però assegura que el sector ja s'ha mobilitzat per ajudar-los.
5: A portes de començar la campanya, començàvem d'aquí 10 dies, que et se cremi el lloc on fas la distribució de la fruita, doncs bueno. És una desgràcia molt gran. Tot el món del sector de la fruita d'aquí de Lleida, des d'Afrucat, la Federació de Cooperatives, moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred. O sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim.
4: Pel que fa a les possibles causes de l'incendi, Roque ha dit que no tenen cap sospita. Els bombers continuen avaluant l'estat de les naus afectades i dels habitatges més propers.
0: Acabem aquesta brúixola en format reduït, similar a com ho hem fet a l'inici, explicant-los que el Papa beneiria aquestes ambulàncies que la Fundació de Sor Lucía Caram enviarà cap a Ucraïna amb ajuda humanitària. És en aquest precís moment on està fent aquesta benedicció i entenem que aquest és l'últim acte abans que el Papa accedeixi a l'estadi olímpic i comenci el seu primer gran acte, que hi assistiran 40.000 persones. Abans de dirigir-se a elles, farà una volta a la pista amb el Papa Mòbil i respondrà també les preguntes de 3 joves. Demà tornem amb el mateix format de brúixola reduïda que hem tingut avui, recollint el que hagi donat de si l'últim dia del Papa a Catalunya, i ara no es moguin, els deixem amb la brúixola del Rafa Latorre. Adeu, fins demà.
6: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.

0: Xavi Pasqual anoten un nou triple que posa un espectacular 40-23 favorable als Blaugrana. El domini del rebot, 7 d'ells en atac i una bona defensa sobre el perímetre. Rival està possibilitant que el Barça posi distància al marcador de forma contundent davant un Tenerife molt colpit per un pobre 2 de 10 en llançaments triples. Una màxima que ha estat de 18 punts, un duel entre dos equips no caps de sèrie. És el primer cop que es dona aquesta circumstància en semifinals pel títol en la història de l'ACB. Recordem que els blaugrana van acabar cinquens la temporada regular i els insulars, que van eliminar el Madrid a quarts de final, foren vuitens. Pasqual ha descartat avui Norris i Núñez, Vidorreta amb les baixes per lesió de Xermadini, Giedraitis i Fittipaldo. El Palau no s'ha omplert ni de bon tros. Uns 4.500 aficionats a la graderia estan xiulant Peruga, Torres i Serrano. Resten 2 minuts, 16 segons per arribar al descans. Futbol Club Barcelona 40, La Laguna Tenerife 23.
1: Tornem més tard, Albert. Fins ara.
0: Fins ara.
2: La brújula de Radio Estadio amb José Agustín Gómez.
3: Dejas siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en mutua.es.
5: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada espurna encén la flama.
2: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio amb José Agustín Gómez, a Onda Cero Catalunya.
1: A Can Barça, Ramon Juste, president del club blaugrana, amenaça el Real Madrid i el seu reelegit president, Florentino Pérez, amb els tribunals per defensar el club blaugrana. Víctor Llucià, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda, José. Saps el que diuen, no?, de que la millor defensa és un bon atac?
1: Sí.
6: Doncs avui ho ha exercit Rafa Juste, el president del club blaugrana, filosofia Johan Cruyff. És una frase aquesta de Johan Cruyff i l'ha aplicat avui Rafa Juste. L'esperpèntica roda de premsa del president blanc, de Florentino Pérez, tothom la tenim al cap. Va acusar el Barça de comprar àrbitres un altre cop, no era la primera vegada. Doncs avui ha rebut una altra resposta per part del seu homòleg del club blaugrana, Rafa Juste.
7: I una cosa és tindre gelos, una cosa és tindre calumni, una altra cosa és tindre rara. Quan el president del Real Madrid, amb una roda de premsa dantesca, que per mi va ser un butxón de roda de premsa que no mereix dir-lo un president d'un club, ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits, com si els línies marquessin cops, que negaria. El que passa és que aquest senyor no pot pair el que estem fent nosaltres i no nosaltres estem aquí, tots vostès.
6: Són paraules dures de Rafa Juste avui al Senat del Club, en què estaven convocats els 1.000 socis amb més antiguitat del Barça. Se n'han acabat presentant 144, però no s'ha quedat aquí Rafa Juste, perquè ha amenaçat Florentino Pérez i el Club Blanc amb veure's als jutjats.
7: El nostre departament jurídic ja té investides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president, per haver volgut desestabilitzar. Ha recorregut a la infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, perquè, escolti'm, els hi vaig dir una cosa. El nom de l'Assa, aquest escut, no taca ningú, ni a l'emborrona ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. Ja ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança que anirem a per ells perquè tenim les de guanyar.
6: En el mateix discurs ha assegurat Rafa Juste que hi haurà més fitxatges a banda d'Anthony Gordon en aquest mercat d'estiu, que Deco i Bojan ja estan treballant en ells i que el club operarà segons la norma 1-1 en aquest mercat d'estiu. D'altra banda, també està notícia aquests dies Ronald Araujo, el central del Barça i de la selecció uruguaiana, ja ha tornat a la concentració amb el combinat de Marcelo Bielsa després d'un viatge exprés a Madrid per sotmetre's a un tractament per part dels metges de la seva confiança per culpa d'una lesió al bassó. Ha aclarit Araujo de quin tipus

0: Corte Inglés te lo pone fácil. Reserva ahora y consigue hasta 300 euros de descuento. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses. Hasta el 30 de junio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
1: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
2: Futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio amb José Agustín Gómez.
3: A les 8 i 46 minuts és moment per iniciar el repàs a les notícies que s'han anat produint al llarg del dia. Avui amb el nostre company Roman Martínez. Hola, Roman, què tal?
4: Hola, com bona
3: estàs?
4: Tarda.
3: Com estàs?
4: Molt bé. I vosaltres, com esteu?
3: Molt bé, entretinguts, intentant superar això de que el Papa ens talli carrers propers, però bueno, bé, bé, adaptant-nos a les circumstàncies d'aquestes 48 hores.
4: Tu, I, tant, I tant, tu adaptar-nos. Bé? Toca, tot bé. Bueno. Tot bé.
3: Dit-ho, Lucià.
5: Demà una mica més restriccions encara a la mobilitat, però...
3: Demà això serà com una gàbia.
5: És el que hi ha.
3: Sí, bueno, són 48 hores.
5: Ens resignem i ja està, no passa res.
3: Hi ha coses
5: res.
3: Pitjors.
5: Podem dir que tampoc som molt fans del Papa, es pot dir o no?
3: Com?
5: Que tampoc som molt fans del Papa, es pot dir o no? Aquí, en aquesta ràdio sí, no?
3: Cadascú és fan del que vulgui.
5: Es pot, no?
3: Cadascú és lliure de ser fan del que vulgui. Jo sóc fan del Community Manager de l'Atlético de Madrid les darreres hores. És que està...
5: No sé si he tingut més feina que el Papa, eh?
3: És que està entretingut perquè passaven uns minuts de les 7 de la tarda i el Real Madrid penjava el següent comunicat. El Real Madrid Club de Fútbol comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado, remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador. Minutos después, el Atlético de Madrid colgaba el comunicado del Real Madrid y unas caritas riéndose a carcajadas. 8 minutos después...
5: Aquí ha comenzado la festa.
3: 8 minutos después, un nuevo comunicado donde dice... Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos Real Madrid. Punto número 1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. Punto número 2. Habréis confundido la educación con agradecimiento. Pero para que no haya dudas, no os agradecemos nada. Punto número 3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. Y punto número 4. ¿Cómo no nos vamos a llevar bien si nos hacéis reír aún más que el Fútbol Club Barcelona? Y 4 minutos después, postdata, en otro tuit. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis, entre comillas, de robar jugadores de nuestra academia. Muchas gracias, Real Madrid. ¿Qué?
5: A ver, es que hay muchas cosas, No sé,
3: Román,
5: si vols començar tu.
3: Comencem pel primer. Román, no és gaire habitual que un club faci un comunicat per dir ens han rebutjat una proposta.
5: Sí.
3: O una demanda de fitxatge.
4: A veure, no és normal, però també s'ha d'entendre que, clar, si Florentino s'ha caracteritzat fa 26 anys per entrar a la presidència del Madrid anunciant que faria, quan va fitxar Figo, i ara dirà, faré un Galáctico, una oferta de 150 milions per un jugador que no juga a la Premier. Clar, jo escoltava les tertúlies i los mentideros futbolísticos, no? Com es diu, en aquests últims dies, i a veure, al principi ningú pensava que seria Julián Álvarez. Jo, la veritat, m'ha sorprès, sobretot, no per la qualitat del jugador, que podrem discutir si és millor o pitjor, però és que el Madrid, sincerament, necessita Julián Álvarez? Jo crec que és la pregunta aquesta. No sé si el necessita. Jo crec que el Madrid urgentment necessita llocs, altres posicions, però bueno,
5: Jo crec que era més simplement per no sé, fastidiar un fitxatge, possible fitxatge del Barça, fastidiar l'Atlético de Madrid, o sigui, no crec que fos una necessitat.

0: También ven que no el necessita, ja no sé ni on col·locar on el col·locaria, no tinc ni idea, però és més una maniobra de Florentino de no sé si no queda malament, perquè queda malament igual, però dir, mira, jo vaig dir que faria una oferta i la he fet.
1: Bueno, queda malament si demà no hi ha un altre comunicat on diu: hem ofert 175. També els han rebutjat.
0: Ja, clar. Però és que l'Atlético ja... Li... Si a la primera oferta et diu que es remeten a la clàusula, per què t'han de dir que no a la segona?
1: Bueno, tot és negociar.
0: No, ja.
1: Tot és negociar. No sé si han parlat amb la gent del jugador i li han dit: escolta, farem aquesta oferta. Esteu disposats a fitxar pel Real Madrid? Això, Roman, no ho sabem. Ah, potser el dia que el senyor Florentino Pérez va dir això, no tenia en ment un nom, sinó que tenia només la idea
0: Bueno, sí.
1: de donar aquesta notícia i un jugador dels molts que hi ha al món que podia ser el seu objectiu. I a mesura que han anat passant les hores i els dies, ha vist com el Manchester City diu que res de Haaland, el Bayern de Múnich diu que res d'Olise, tot això, i al final, bueno, quin és el nom propi aquí els darrers mesos, les darreres setmanes? Julián Álvarez. Jugador de moda, jugador del que s'està parlant molt, i a més li interessa el Barça. Ah, mira, anem a tocar els nassos. Bueno, fent l'oferta. I això, bueno, ja està. O no ja està. O tindrà més recorregut. Román.
2: No sé, no, doncs no sé si tindrà més recorregut, però ja em poso a la pell de Vinícius i d'Mbappé i més competència aquí. On col·loca? Si ja no saps si Mbappé pot jugar amb Vinícius i Vinícius amb Mbappé, ara poses Julián. No sé, jo veig molt... No sé si aquell ecosistema és que el Madrid, jo veig que són cops de volant. O sigui, després de la roda de premsa aquesta tan... No sé com catalogar-la, la roda de premsa que va fer Florentino quan va
1: Esperpèntica.
2: anunciar. Sí, esperpèntica o, no sé, al·lucinant. No sé, és que aquest senyor segueix... I estem parlant del Real Madrid, eh? No estem parlant de, amb tots els meus respectes, qualsevol club de barri.
1: Però, Roman, no oblidem que
2: No sé, veig...
1: aquest senyor, amb tot això que tu dius, 65% dels que van anar
0: Sí.
1: a les urnes el van votar.
0: Però
2: Sí,
0: l'altra
2: però...
0: lectura, l'altra lectura, José, un senyor fins ara o estaves molt a l'entorn del Real Madrid o el coneixies molt poc, en 2 setmanes ha muntat una campanya i li ha tret el 35% dels
1: Sí,
0: vots. És a
1: però
0: dir, compte.
1: sí, però els propers anys qui prendrà decisions com aquesta de fer ofertes de 150 milions o de convertir una part del club en propietat d'un fons o de qui sigui és el senyor que ha estat votat.
0: Sí,
1: És a
0: clar.
1: dir, els socis que han anat a les urnes han votat per continuar amb aquest senyor que faci el que està fent fins ara.
2: Sí, però un senyor desconegut amb 10 dies mal comptats de campanya i sense preparació, doncs ha tret un 35. Per
1: Sí,
2: tant, jo
1: que
2: crec que ara...
1: aquest senyor
2: Que t'entenc, eh?
0: s'ha
2: Sí, el
0: posicionat
2: que
0: per
2: dius.
0: dintre de
1: Aquest
0: 3 anys, sí.
1: senyor s'ha posat a l'aparador. No, 3 anys
0: Bueno,
1: no, que
0: 4,
1: ha renovat.
0: fins al
1: Aquest
0: 30.
1: senyor ja s'ha posat a l'aparador i ara pot ser una mena de... d'oposició a Florentino
2: D'oposició,
1: Pérez.
2: sí.
1: Veurem quin tipus d'oposició, perquè tot dependrà de la pilota si entra o no entra.
0: Sí, no, clar.
1: Clar,
0: Això
1: perquè
0: sempre és
1: Florentino,
0: igual.
1: el seu futur, per molta economia que faci, dependrà de si la pilota entra o no entra. Perquè tot això ha vingut perquè la pilota no ha entrat. Perquè 2 anys consecutius amb nadaplete. Això és el que ha
2: I
1: passat.
2: sobre i a més amb l'exigència que sempre ha mantingut Florentino,
1: És clar.
2: que entrenador que no guanyava se'l carregava i havia de guanyar algun
1: I
2: títol, o Lliga o Champions.
1: no oblidem que ara està tornant a signar un entrenador del que no parlava gaire bé a aquells famosos àudios.
0: No, no.
1: I Mourinho torna. De moment, a aquestes hores, com deia l'Alberto Fernández, a aquestes hores el Benfica no ha emès un comunicat, ja que estem parlant de comunicats, on digui: el Real Madrid ha abonat 15 milions d'euros per la clàusula de rescissió i de llibertat del senyor Mourinho.
0: També
1: De
0: és
1: moment
0: una
1: això no ha passat.
0: pasta, 15 quilos per
1: Sí,
0: un
1: bueno.
0: entrenador. Quan no s'acostuma.
1: Si anava a...
0: El Chelsea ha pagat per entrenadors, però no
1: No,
0: és gens
1: no és,
0: habitual.
1: crec que no és la primera vegada que el Real Madrid fa una oferta i paga una clàusula d'un tècnic. Crec que no és la primera
0: Ara
1: vegada.
0: no estic.
1: Crec que no és la primera vegada. Però,
2: No és la
1: bueno.
2: primera. Però són diners, eh?
1: Sí,
2: 15
0: és que
2: milions.
0: 15.
1: Sí, per un
2: I
1: entrenador,
2: per...
1: home.
2: I jo crec que Mourinho també podia pressionar... Bueno, el Benfica estarà encantadíssim.
0: Home.
2: Mira, mig any un entrenador, 15 milions... Doncs, escolti...
0: Encantat no sé perquè no.

0: entrat a la Champions, Roman, però...
1: Encantat, vull dir,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: Però,
0: evidentment,
1: 15
0: evidentment.
1: milions per un entrenador que jo crec que
0: Evidentment.
1: els millors anys de Mourinho, jo crec que Mourinho ja està de tornada. Jo sé el que busca Florentino, el que busca és ordenar, creu que l'equip són nens mimats, crec que està en la versió aquella que el va fer marxar del club, i aleshores Mourinho el que sí que té és que no és un Arbeloa, és un tio d'ordre, és un entrenador que sap mantenir la ratlla, però també té el seu contrapunt, que és els cadàvers que pot deixar, o potser si ha de marginar algú per molt nom que tingui, ho farà.
2: Mira,
1: I ara això...
2: Estic mirant allò del Real Madrid pagant la carta de rescissió, la carta de llibertat dels contractes d'entrenadors, i em surt que li va abonar 4 milions d'euros al Villarreal per Pellegrini el 2009. Un any després li va pagar 16 milions d'euros a l'Inter de Milà per Mourinho. El 2013 el Paris Saint-Germain li va pagar 4,5 per Ancelotti. Li va pagar a la Federació Espanyola 2 milions per Lopetegui el 2018. De nou per Ancelotti a l'Everton li va pagar 2 milions. Xavi Alonso li va pagar entre 10 i 15 al Leverkusen. I ara pendents de Mourinho.
0: No, si vas comptant...
2: Si vas comptant...
0: Sí, sí.
1: Pel cap baix, 60 milions, fàcil.
2: Sí, sí, un jugador de nivell.
1: Sí, sí.
0: Sí, jo més que el tema del caràcter de Mourinho o d'aquesta mena de... No sé si sergent que busca Florentino Pérez, si és que el problema és que Xavi Alonso també arribava amb bon cartell d'entrenador, una, no sé si llegenda del Real Madrid, però llegenda del futbol espanyol, un jugador que... un entrenador que portava altres idees que podia ordenar-los, no?, a Mbappé i a Vinícius. Si el tema és que si no empoderes el teu entrenador, si no li dones tota la capacitat perquè pugui manar, és que és igual. Si en algun moment Vinícius té un problema amb Mourinho, Vinícius anirà parlant directament amb Florentino Pérez, no parlarà amb Mourinho aquest problema. Aquest és el tema de que estiguin, com deia el Roman, mimats i que algú els pugui adreçar o no.
2: Però en teoria,
1: sí.
2: L'arribada, Roman, de Mourinho no és per... que Florentino Pérez no hagi d'estar rebent els jugadors quan tenen un problema amb l'entrenador, sinó que és un entrenador que sap gestionar un vestidor amb una mà ferma per poder portar, bueno, una guarderia, no diria una guarderia, però sí un parvulari, que és el que sembla moltes vegades.
1: A veure, jo crec que l'única condició que ha posat Mourinho, i coneix la casa, o sigui, ja sap on va, és, jo tindré plens poders aquí dins del vestidor i jo crec que Florentino ha dit sí, fes el que calgui.
0: Clar,
1: però aquí hem de guanyar
0: sí,
1: el que sigui. I amb això sí que ho tindrà. El que passa, que a veure que hi haurà algun jugador que sortirà aquí una miqueta escaldat, cremat o finiquitat. No sé qui. No sé si serà Vinícius, no sé si serà Mbappé, no sé si serà algun del mig del camp, però hi haurà alguns jugadors que, i segurament aquest estiu, jo crec que el Madrid intentarà fer caixa amb alguns jugadors. A veure, no sé si Valverde sortirà o Tchouaméni o uns d'aquests, però jo crec que hi haurà alguns moviments bastant importants en aquest sentit, perquè o bé Florentino li ha dit escolta, aquests dos no els vull veure, o si no entrarà Mourinho i dirà mira, aquests, aquí fitxo jo dos o tres jugadors de la meva corda i vinga, i cap endavant. Però a veure, la llibreta de Mourinho ja la coneixem tots, o sigui, jo a veure com cara tot això dins de la Lliga, jo ho veig ja tant com un déjà vu, o sigui, clar, és que jo no puc entendre com deixes escapar un entrenador com Xavi Alonso. Que sí, que amb un perfil doncs més actual, amb un Mourinho, no? Però en fi,
2: però...
1: Florentino ve amb un entrenador que, tot i que l'ha criticat, també va ser dels que ell sempre en públic ha parlat bé d'ell, de Mourinho i de Zidane. També té l'estima d'Ancelotti, però bueno, ja veurem què passa.
2: Però no oblidem que també Mourinho, quan va arribar la primera vegada al 2010, venia de guanyar la Lliga de Campions amb l'Inter de Milà, i ara ve de no tenir o no arribar als objectius.
0: Ara ve de fracassar amb el
2: Benfica,
0: de fracassar amb el Tottenham, Benfica. De fracassar amb el Fenerbahçe, de fracassar amb el Benfica. Amb la Roma li va anar una mica millor perquè va guanyar un títol i va arribar a la final de l'Europa League.
1: Conference.
0: Exacte, va guanyar la Conference.

0: Ferenc hi va arribar a la final de l'Europa League, va perdre els penals amb el Sevilla. Amb la resta de clubs, és que ha estat acomiadat de tots, eh?
1: Clar, és a dir, no és el Mourinho d'aquell moment. No, però no sé si al final, com diu la dita castellana, la cabra tira el monte i no ha perdut la seva manera de comportar-se.
0: Si el que ha dit el Roman és tal qual, o sigui, els seus millors dies han passat i ara, bueno, pues Florentino busca el que va buscar en el seu moment amb José Mourinho, que és tallar per lo civil o per lo criminal una època que s'aventura bastant daurada al Barça, amb dues lligues consecutives, estan a tocar o estan competint la Lliga de Campions. En aquell moment el Barça havia guanyat una Lliga amb... no, dues, amb Guardiola, i va arribar Mourinho per intentar sacsejar i per intentar trencar aquesta dinastia que volia implantar Guardiola.
1: El que va fer va trencar les relacions entre els mateixos jugadors d'un i altre equip.
0: No, algú havia de sortir malparat, evidentment, clar, en aquesta
1: doncs,
0: guerra.
1: En aquesta situació, Roman, a veure, ara al davant tindrà a Hansi Flick. Guardiola va aguantar, fins que va dir allò de felicitats, el senyor Mourinho ha guanyat aquí.
0: La Champions particular.
1: La Champions particular l'ha guanyat. És el puto amo. Ara té al davant a Hansi Flick. Sembla que Hansi Flick aguanta més. Però clar...
2: Sí.
1: El Mourinho...
2: No està...
1: Sí, dic.
2: No és tan temperamental. El que passa que també Hansi Flick, a veure... està en la seva última etapa d'entrenador, dit per ell, i si ha de dir la seva, també la dirà. I jo crec que...
1: Però es posarà a prova la seva paciència a Mourinho.
2: Jo crec que buscarà posar-lo a prova i en alguna d'aquestes pot saltar. Però bueno, també aquí jo crec que, per exemple, la directiva amb Joan Laporta, jo crec que també aquest salseo amb Mourinho, jo crec que Laporta li agradarà. Veient el perfil del president del Barça, jo crec que li agradarà això. També us dic una cosa. I ara que estava fent memòria i abans deies d'Ancelotti amb l'Everton. Recordo quan va venir Ancelotti, també que estava allà com acabant la seva carrera, i Ancelotti va venir al Madrid i sabem el que va passar, no?
1: Sí.
2: No li va anar tan malament en la seva segona etapa al Madrid. Per això, abans parlar... que el Madrid també té bons jugadors, si tu els ordenes...
1: I anirà al mercat ja Dumfries, Konaté... més els jugadors que encara ha de fitxar. O sigui, Florentino anirà al mercat, no crec que a rebentar, perquè això és més dels clubs anglesos, però sí que anirà al mercat perquè després de dues temporades sense res no es pot permetre una tercera i més quan ha estat reelegit pels socis.
0: No, si és que l'equip... les peces més difícils de trobar, els Vinícius, els Mbappé... Aquests ja els té, el tema és col·locar-los bé, que et facin cas, que pressionin, que puguin treballar defensivament, però els Bellingham, els Vinícius, els Mbappé, aquests ja els té. Sí, veurem si Rodri, que és segurament el més desitjat o el més necessitat, un altre central segurament... Però és que les peces al Madrid té moltes de molta qualitat. Pots repescar Nico Paz per pocs diners, Víctor Muñoz com a fons d'armari. Si és que hi ha molts jugadors vàlids a la plantilla del Madrid ara mateix.
1: Sí. Pel que estem veient, la lluita entre Barça i Real Madrid no només serà la llespa, sinó que pot anar més enllà, sobretot després d'escoltar aquesta tarda l'actual president del Futbol Club Barcelona, fins que no es faci ja... oficial l'arribada de l'elegit Joan Laporta.
0: Sí, l'1 de juliol.
1: L'1 de juliol. Rafa Juste, que avui ha anat a visitar el Senat del Club Blaugrana, els socis més veterans, i ha dit que anirà a la justícia contra el Real Madrid i contra el seu president, Víctor.
0: Ja ho va dir el dia de la mateixa roda de premsa de Florentino Pérez de la que estàvem fent esment abans. El club ja va emetre un comunicat i va dir que estava preparant a l'equip legal algun tipus de resposta. El dia següent va sortir a parlar Joan Laporta i va dir que estaven preparant aquesta mateixa resposta. D'això ja fa gairebé un mes, encara no en sabem res, però ho ha tornat a reiterar ara Rafa Juste. Sí, el Barça anirà fins al final en aquesta qüestió i ja ho ha ja amenaçat, diria Rafa Juste, amb dir-li que es veuran als tribunals, que es veuran al jutjat.
1: Es veu al final d'aquest túnel jurídic, Roman?
2: Al final, jo no sé on arribarà. El que sí que està clar és que les relacions entre el Barça i el Madrid estan trencades.

0: no ven més tant pel Barça com el Madrid, no? Criticar el màxim rival, no? I més en unes eleccions. El que passa que jo entenc la directiva del Barça. Tu no pots deixar que et diguin que nosaltres hauríem de tenir, no? Com deia Florentino, 7-8 lligues més, no? I ens han robat i tot això. Doncs això no ho pots permetre perquè t'estan fent... Jo no sé, a veure fins on arribarà, al final... Doncs, si no es demostra això de Negreira, que jo crec que al final està no sé on arribarà, però veig una solució serà potser quan ja no estigui ni Florentino ni Laporta de president, o sigui, això anirà per llarg i a veure, bueno, per tenir distret una miqueta el personal i ja està.
1: Per cert, m'agradaria tant saber com li ha sentat al Florentino els tuits del community manager de l'Atlético de Madrid. Que
2: Però...
1: són els tuits de l'Atlético de Madrid, eh? Parlem del community manager perquè és el que fa la feina, però això no es fa sense l'autorització de la cúpula de l'Atlético de Madrid.
2: No, com en el seu dia contra el Barça, o sigui, això està autoritzat per qui ho ha d'estar, o sigui, no sé, jo crec que aquestes coses ja les relativitza, Florentino Pérez, no sé si li ha importat o no, no sé si mira el Twitter, jo crec que no es preocupa gaire d'això, jo crec que...
1: Si em permeteu, me'n vaig un moment al Palau Blaugrana perquè acabo de veure a Pau Gasol a la llotja de la pista del conjunt Blaugrana on s'està jugant el tercer quart d'aquest primer partit de la sèrie de semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB, Albert.
3: Sí, José, i on el Barça segueix per davant en el marcador, el descans eren 19 punts a distància, ara són 21, tot i que Patty Mills té llançaments des de el tir lliure per retallar, 3 minuts resten per acabar el tercer quart i no ha mudat el guió. El Futbol Club Barcelona molt més intens en defensa, segueix lastrat l'equip de Vidorreta per aquest 2 d'11 terrible de llançaments de màxima distància. Recordem que l'equip insular és el que millor percentatge té tant de llançaments de 3 com de tirs lliures en tota la temporada regular. El Barça té el millor percentatge en llançaments de 2. Nicola Laprovittola està sent el màxim artiller del Futbol Club Barcelona des del 6-75, amb 3 encerts de 5 intentats, el màxim anotador i el millor element dels de Xavi Pascual és, sens dubte, el georgià Şengelya, autor de 14 punts, ha agafat 7 rebots, ha repartit 4 assistències. No té, de moment, rival, no té oposició al Futbol Club Barcelona aquest primer partit de la sèrie semifinal del títol de Lliga ACB. Anota de 3 ara Brizuela, 2:41 per finalitzar el tercer quart. Futbol Club Barcelona 67, la Laguna Tenerife 45.
1: El primer round d'aquestes semifinals que sembla que caurà del costat blaugrana. Parlàvem abans d'aquesta lluita que pot acabar als tribunals entre el Barça i el Real Madrid i la lluita esportiva a la gespa. El Barça, per lluitar de nou per fer-se amb la Lliga la propera temporada, intentar lluitar per la Lliga de Campions, que l'altre dia Guardiola aconsellava que no s'obsessionessin amb la màxima competició continental perquè al final això trenca projectes. Cap on ha de reforçar aquesta plantilla i sobretot tenint en compte com està el mercat de disparat i, sense anar més lluny, el que ha pagat el Barça per Gordon. Román.
0: A veure, és que jo crec que el primer pilar o el primer fitxatge que ha de fer el Barça és un golejador. Jo ho tinc claríssim. I després un central. Un golejador i un central per pujar al nivell. Després ja pots entrar en altres peces de si se'n va Caçador i el vens bé i tens més marge salarial i pots... No? Es parla de Bernardo Silva, que també et pot jugar ja a millorar tant
1: Sí,
0: d'interior com a la medular.
1: però Bernardo Silva li ha posat una miqueta d'aigua al vi a les darreres hores. Quan...
2: Bernardo Silva està esperant perquè sap què decidirà després del
1: A
2: Mundial
1: veure,
2: i sap
1: Bernardo
2: que té
1: Silva, si
2: ofertes.
1: Bernardo Silva vol ser un jugador protagonista, en principi n'hi ha d'altres equips que li ofereixen això, com l'Atlético de Madrid.
2: Bueno,
1: El Barça,
2: s'ha de veure, també.
1: Hansi Flick no el té com una prioritat.
2: No.
1: Sí, sabem que la temporada és molt llarga i amb això pot tenir minuts perquè hi ha lesions, hi ha sancions, hi ha moments de forma i quan manquen determinats jugadors, com pot ser Pedri, això es nota.
2: Sí, no, no, si pertanyia dins de la plantilla, jo crec que és un fitxatge que el Barça ha de fer,
1: Però
2: és demanar...
1: accepta

0: de manual.
1: Accepta Bernardo Silva el rol.
0: Ah, no, aquest és el tema, que tu li has de dir, mira, hi ha jugadors per davant teu, tu ja has jugat els 100 millors partits de la teva carrera, el Barça li pot exprimir algun més, però en principi no tindrà un rol protagonista. És a dir, m'imagino, Fermín López és molt més titular ara mateix que Bernardo Silva si ve al Barça. Sí. És així, és tal qual.
2: Però és un futbolista que t'eleva el nivell.
0: No, per això dic que és de manual, que l'has de fer, perquè és gratis, gratis amb la carta de llibertat, que després li has de pagar ell, però que és un futbolista que per tenir a la plantilla és extraordinari, evidentment.
2: I sobretot si tu vols competir, o sigui, per la Lliga ja hem vist que amb aquesta plantilla el Barça li arriba. En té suficient per competir i per guanyar-la.
1: Bueno, però a veure, aquesta plantilla sense Lewandowski ja.
2: Ja sense Lewandowski, per clar. Això jo crec que la prioritat és un davanter centre, golejador, i això costa molts diners.
0: I no n'hi ha tants, eh?
2: Clar, Haaland és impossible, Harry Kane, que són els dos de... Clar, per això, després tenies un Lewandowski que molta gent el criticava, no? És gran i tot això, però clar, és que Lewandowski, sense fer res de... tenint un paper secundari, et va fer els gols que et va fer. Per tant, aquí és un problema, perquè el mercat no t'ofereix garanties de golejadors. És que no n'hi ha.
0: És que no n'hi ha, ni els que n'hi ha... A veure, tu has dit, Haaland i Julián, en principi no. Kane té pinta que... bueno, té pinta no. És, evidentment que tampoc. Clar, què te la jugues amb Osimhen? Que saps quin preu té i saps quina personalitat i quins problemes ha tingut en el passat. Vlahovic acaba contracte amb la Juve, també està lliure, és un fitxatge que es pot fer. També problemes, és una aposta. Vale. Sí, Flick ha potenciat amb els jugadors, no sé si podria fer-ho amb Vlahovic.
1: Si estem parlant de que el Barça ha de substituir a Lewandowski, si passa per un nou, ha de ser un nou titularíssim. Que ningú discuteixi que sigui el nou.
0: No, però és que ara
1: I m'estàs donant noms de jugadors
0: clar.
1: Que discutirien.
0: No,
1: l'afició discutiria que Osimhen o Vlahovic fossin titulars. Sí, en aquests moments ho discutirien.
0: Bueno, però és que el Barça ha fitxat a un jugador que segurament tampoc sigui titular ara mateix, eh? I s'ha gastat 60-70 milions per Anthony Gordon.
1: I si se'n va Rafinha? Perquè aquest matí el company Ferran Martínez de Mundo Deportivo... tornava a insistir
0: Aràbia, no?
1: En que Aràbia vol a Rafinha i que pot posar...
0: I que li quadriplicava el sou...
1: Sí, i que podria oferir 60, 70, 80 milions al Barça.
0: És que aquí és el jugador. Aquí és el jugador. Si Rafinha creu que ja està amortitzat pel futbol europeu... Si... És que aquí el Barça no pot fer una altra cosa que, evidentment, si li posen 80 milions davant a sobre la taula per Rafinha...
1: Tu els vendries a Rafinha per 80?
0: És que no tens una altra opció.
1: No, sé que tens opció. Di no. Com la de Madrid ha dit
0: jo crec que el Barça no pot dir no a 80 milions per Rafinha. Una altra cosa és que el jugador no vulgui marxar. I això, o sigui, jo crec que Rafinha s'hauria de quedar a la primera plantilla del Barça, però si li venen 80 milions per un jugador que aquesta temporada ja no oferirà el seu millor rendiment, gairebé 30 anys, amb lesions... Sí, sí. Però o sigui, aquesta temporada el Barça guanya la Lliga...
1: Si ja comences
0: sense...
1: a fer-li l'envolvente a
0: no,
1: Flick...
0: No, però gairebé sense Rafinha guanya la Lliga el Barça, sí.
1: I també s'ha notat en altres competicions quan no hi era.
0: I a l'últim mes no ha estat, clar. Que...
1: I tu, Roman, el vendries per 80?
2: Jo per 80 sí, i sobretot per això, veient els rendiments, i un dels problemes del Barça dels últims anys, i em remeto a l'època de Bartomeu, era no saber vendre els jugadors quan arriben a certa edat. Rafinha, quan està en el seu moment esplèndid, no? Com diuen ja els joves, en el seu prime, en el seu estat platòric, doncs és un futbolista titularíssim.
0: No, descomunal.
2: Però...
1: Un moment, Rafinha
2: ja comencem amb aquesta irregularitat.
1: Rafinha encara té 29 anys.
0: Bueno, jo dic quasi 30, sí.
1: No, o sigui, veterà.
0: No, és una edat
1: perfecta.
0: Sí, és per això va oferir la seva millor versió fa dues temporades, amb 27-28, clar.
2: Jo estic segur que si al Barça li posen 80 milions...
0: És que 80, eh?
2: Doncs potser ja Bernardo Silva ja no és tan suplent, també pot jugar per allà, de vegades. Encara d'interior, depenent més de possessió de pilotes, que
1: Flick,
2: també pot recuperar potser a Rashford,
1: i Flick
2: encara que no sigui el Rafinha.
1: I Flick acceptaria? Com convences
2: a
1: Flick
2: és un home...
1: de que un dels seus intocables surti per 80 milions? Sent una xifra
2: doncs potser...
1: de nivell.

0: ell, eh? És una cifra a considerar.
1: Doncs potser perquè li portes un davanter, dius, és l'única forma de portar un davanter que ens incrementi més la quota golejadora. És que el gran problema, el Barça té un problema d'encaix ara en el mercat important.
0: Doncs...
1: I és el que dèiem abans, o sigui, al final te l'has de jugar al tot pel tot fitxant un davanter de categoria. Què passa? Que l'home era Julián Álvarez, però ara si l'Atlético refusa 150 milions, clar, què anirà al Barça amb 150? A veure, i quan han dit els altres que no, eh? Aquí va una miqueta també la jugada Florentino, però bueno.
0: Bueno, pot ser...
2: És un avís al PSG també, que sí. Si vol si per 150 Julián serà
0: bueno,
2: una mica més.
0: Arsenal, PSG, són equips que han preguntat per Julián, però tu abans preguntaves, deies que el Gordon venia per ser suplent. I si ja està tot pensat per si Rafinha surt?
2: Sí, sí, no, clar, és que aquesta és una altra.
0: És
2: perquè...
0: que el que ha de fer una bona direcció esportiva és avançar-se als moviments que venen.
2: I el que ens hem oblidat és de João Pedro ja. Aquest sí que ja l'hem enterrat, no? Perquè Deco va anar per João Pedro, va tornar amb Anthony Gordon, sí. I aquest ja...
1: Potser bueno, Xavi Alonso li va dir que João Pedro no...
0: Clar. No, és que al final... Jugadors
2: també, amb... João Pedro no jugarà Champions ni Europa League l'any que ve.
0: Jugadors amb gol diferencials, no n'hi ha tants. I aquests que tenen, aquests clubs que els tenen, no volen desfer-se d'ells. Tu creus que el Barça es desfaria de Lamine Yamal? No, perquè és un jugador diferencial.
2: No,
0: potser vendria a molts d'altres jugadors, però un futbolista com Lamine Yamal, no. Com el Bayern de Múnich no vol vendre a Olís, no el vol vendre. O com el Manchester City no vol vendre a Haaland o al Chelsea a João Pedro. Clar, sempre hi ha una quantitat a la que no pots dir que no.
2: No, i diferent és, per exemple, el cas de Julián Álvarez del City. Ostres, pues, si em ve l'Atlético amb 90 milions, el jugador vol marxar,
0: ja, però
2: l'has de vendre.
0: Però allà no era el pal de paller.
2: No, per això dic que els grans també venen algun futbolista, però que no és el futbolista principal de l'equip. Sí, sí. Evidentment, el Bayern ja ha dit que no, que des de ja fa temps que són un club que no és venedor i que no vendran a un futbolista al qual pensin que podrien trobar a faltar la següent temporada. Evidentment, Olise, si el Bayern ven a Olise i diu, vinga, va, vaig al mercat a veure qui trobo com a recanvi d'Olise. Tens a un altre que és pitjor que Olise, llavors diuen, no el venc.
0: Roman,
2: però és que és molt fàcil.
0: Roman, estem parlant de jugadors... Sí.
1: És com el Barça, no? És com el Barça. Pedri, tu penses que el Barça vendria a Pedri?
2: Clar.
1: O a l'Amin, que hem parlat abans. O... Mira, et diria més, fins i tot a Joan Garcia ara mateix, quan li costaria un porter com Joan Garcia. Per tant, hi ha 3-4 jugadors que no te'ls vendries per res del món. Per què? Perquè no trobes recanvi en el mercat o per trobar un recanvi és que no tens. Per tant, aquí hi ha jugadors que, a veure, ja sabem, en futbol sí, la paraula intocable, però tots els equips, i més ara en aquesta situació de mercat que estem parlant, que hi ha perfils de futbolistes que no n'hi ha, no els trobes. Per tant, les cartes estan molt marcades i al final, si tu vols aspirar, i més com està el futbol, les tàctiques i tot això, però la genialitat, el toc de màgia, ja ho veurem segurament en el Mundial, en partits, que els partits a vegades es decideixen per una genialitat, un cop una jugada aïllada que et fa... I això és el tret diferencial. Tu, si tens un davanter i que et pot fer doncs 40 gols per temporada o 50, quants n'hi ha al mercat? Molt poquets. I per això no te'n desprendràs d'això.
0: Ves per on, estem parlant de jugadors de 80, 50, sí. 70 milions i l'Espanyol... amb una mà al davant i una altra al darrere per intentar fer una plantilla on necessita 10-12 incorporacions, Roman.
1: Bueno, estem parlant d'un altre mercat,
0: però,
1: mercat més imaginatiu.
0: Però això és el més greu, que estem parlant d'un altre mercat en una mateixa lliga. El Real Madrid fa una oferta de 150 milions a l'Atlético de Madrid. I saps el que... A mi hi ha una cosa que...
2: Quants mercats triga l'Espanyol a gastar-se 150 milions?
0: No sé, bueno, has de començar a sumar, però el que a mi em preocupa més és que els diners que inverteixen els clubs espanyols surtin fora, perquè si els inverteixen a jugadors d'altres equips de la Lliga Espanyola, aquest diner
2: es comencen
0: a moure a la Lliga Espanyola.
2: No, el problema és que a la Lliga Espanyola quan un equip de la Premier fitxa

0: algun jugador important, allà sí que arriben diners. El tema és que aquell equip important no pot invertir la tota la quantitat que li ha donat, m'invento, per exemple, bueno, el del Villarreal no és un bon exemple, amb Jeremy Pino, però si un jugador, si un equip important d'Anglaterra ve a part Omar Alderete, el Getafe no pot reinvertir els 10-15 milions que li paguen per Omar Alderete en altres futbolistes de la Lliga. Li serveixen per inscriure, per pagar els deutes, etc. I llavors el mercat és complicat que es mogui en aquest sentit.
1: Quin mercat li espera a l'Espanyol aquesta temporada amb Monchi al capdavant?
2: Doncs dependrà si pot vendre alguna peça de les que té. L'any passat, el mercat de l'Espanyol va girar...
1: Com Joan, segur que no.
2: És a dir, com Joan, segur que no.
1: Ningú vindrà a pagar una clàusula de 25 perquè...
2: De 25, no. No.
1: L'únic que podria ser... L'únic que podria ser...
2: Urco.
1: Urco, si l'Atlètic de Bilbao, per la seva política de fitxatges, necessita un migcampista, però està mirant d'altres opcions.
2: Però no, complicat. Per això Monchi tindrà...
0: Però Urco, per quan podria sortir? 8?
1: 20, no, més, 20.
0: 20? No, és que l'Atlètic Club jo crec que és impossible que pagui 20 milions per Urco.
1: És que l'Espanyol no pot perdre...
2: Em va pagar 5-6, no? 5,
1: sí,
2: 5,
1: per un
2: no?
1: percentatge.
2: 4,5.
1: Per un percentatge.
2: Sí,
1: sí, però al final l'Espanyol no pot malvendre
0: un
1: actiu que ara mateix és dels que més diners li podria reportar.
0: Sí, no, però vull dir, 20 milions em sembla una quantitat irreal.
1: 150 et sembla una quantitat real, clar. Clar, clar.
2: L'Espanyol haurà de... Doncs Monchi haurà de tirar de solucions imaginatives, potser vendre algun jugador d'aquests cedits, que potser no comptarà amb Manolo, treure algun milionet per aquí per allà, però, clar, comparat amb les xifres estratosfèriques o milionàries que estàvem parlant, això és un, no, i... diguem, és un mercat més casolà, més sí, casolà no... i de segones o terceres lligues, i a veure si es treu doncs, un merlot blanc de sota el braç i a veure com va, però serà complicat, serà complicat.
0: Passa que Monchi ha deixat tocat a l'Aston Villa perquè problemes de contractes, abans el Sevilla, haurà de millorar també en aquest sentit Monchi.
1: El que nosaltres no podrem millorar és una tertúlia com la que hem tingut avui amb el nostre company Román Martínez. Román, preparat pel Mundial?
2: Preparadíssim pel Mundial, a veure, ja, sí, o sigui, amb ganes de Mundial, amb ganes de...
0: Haití, Escòcia a les 3 de la matinada?
2: Sí, sí, un Mèxic-Haití, el que sigui, això sempre, sempre. Un Mundial cada 4 anys i s'ha de celebrar, i s'ha de gaudir.
1: Gràcies, Román.
2: Una abraçada.
0: Fins ara, José.
1: Fins ara. Passem pel Palau Blaugrana a les 9:24 minuts. Com va el partit entre el Barça i la Laguna Tenerife? Ha canviat?
3: Sempre m'agrada dir aquesta expressió, dat i beneït, José Agustín, al partit. Resten, això sí, 5 minuts, 44 segons per davant, però el Barça ho té absolutament fet davant d'un equip tinerfeny molt inferior en el vespre d'avui. Dic 5 i mig per la conclusió del partit, 85 Futbol Club Barcelona, 57 la Laguna Tenerife.
1: Gràcies, Albert.
3: Adéu-siau.
1: Viu la Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny gaudeix gratis de la Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
4: Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
5: Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: La visita del Papa León XIV a España es uno de esos momentos que no solo se viven, se comparten. Y Telefónica, como colaborador tecnológico principal de este encuentro, aporta toda su infraestructura y refuerza su red para que cada instante llegue a millones de personas. Porque ser la mejor vía de acceso de la sociedad a las tecnologías digitales es hacernos sentir parte de algo más grande.
1: A les 9:25 minuts busquem saber què ens ha preparat aquesta matinada al Nis de Ràdio, el David Cervelló. Hola, David.
8: Molt bones, José. Doncs aquesta propera matinada a Nis de Ràdio, en Robert Calvo ens farà un especial a Telebritis d'un dels compositors de caretes de programes més importants de la televisió espanyola. Veurem qui és

ho manté en secret. El nostre coach de capçalera ens parlarà de com viatjar sense equipatges per la vida, evidentment. Tu mateix, que ja t'has d'acostumar a aquests horaris en què jugarà a Espanya, doncs ja et quedes despert, si no et sembla malament, i ens fas algunes recomanacions de llibres, i la Andrea Valls ens parlarà del seu llibre Què puc fer si me duele la barriga. I sí, digui. No, quería preguntarle, ¿usted cuánto dinero cuesta? O sea, ¿usted cuesta 150 millones? Pues que estoy buscando a alguien de 150 millones y no sé quién fichar. No, yo estoy molt a gust aquí a Nits de Ràdio, no tinc temps per coses d'aquestes. En fi, parlarem d'aquestes i moltes altres coses a partir de 2:15 i fins a les 6 a Nits de Ràdio. Us esperem.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Ara volem conèixer més coses que estan succeint al món de l'esport més enllà del futbol i del bàsquet del Palau Blaugrana. Víctor Llucià.
2: Doncs tenim futbol sala en directe, segon partit de l'eliminatòria de les semifinals de la Lliga entre el Movistar Inter i el Barça. De moment, el primer punt el té el Barça després de guanyar 4-3 al Palau, i en el segon partit, a falta de 6 minuts per acabar la primera part, guanya el Barça 0-1 a terres madrilenyes, gol de Mamadou Touré ara mateix. Per tant, el Barça estaria segellant l'accés a la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. I més qüestions, en embola, el Fracking Granollers ha anunciat la renovació per una temporada més fins al 2027 de l'extrem esquerre Jordi Daumal, el jugador de Sant Pere de Vilamajor, en la seva segona temporada. A l'equip ballès ha anotat 65 gols en 27 partits de Lliga Sobal.
1: I ara anem a conèixer un professional de l'activitat física que no deixa d'investigar per millorar la vida dels esportistes.
3: Una sèrie exclusiva de A3Player.
4: La Policía Autonómica de Cataluña está llevando a cabo una operación jaula en Lleida.
3: Una fuga salvaje.
5: No sé por qué disparó a los Mossos cuando le quedaban meses para salir en libertad.
3: Una amistad al límite.
6: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
3: Julián Villagrán.
7: Yo no quiero más sangre en mis manos, y menos la de un crío.
3: José Manuel Poga.
8: Si tú no tienes fuerza, yo te la doy.
3: La primera serie de Carles Porta, inspirada en hechos reales.
9: La jaula no puede tener ninguna grieta.
3: 33 días, ya disponible solo en A3Player y cada domingo un nuevo capítulo.
10: En la provincia de Segovia se unen historia, naturaleza y una rica tradición gastronómica, con un lugar ideal para invertir, emprender y crear empleo. El destino perfecto para una escapada o vacaciones inolvidables. Todo esto se pone en valor en una nueva edición de los Premios Diputación de Segovia. Y Rafa Latorre y el equipo de La Brújula no se lo quieren perder. Miércoles 10, desde las 7 de la tarde, en directo desde el patio de columnas del Palacio Provincial de la Diputación. Onda Cero, tu radio.
1: El món de l'esport no és aliè a l'evolució tècnica i científica, sobretot en aquells esports on hi ha una gran inversió. Els resultats són gairebé una obligació, però els esportistes no són màquines perfectes i necessiten ajuda per oferir la seva millor versió. Sigui quina sigui la disciplina esportiva i la inversió que es faci, cal tenir cura de la salut de l'esportista i ajudar-lo a créixer per millorar el seu rendiment. Cada esport té les seves peculiaritats i cada atleta té un cos diferent. I dintre d'aquesta individualitat cal que puguin evolucionar. Recentment hem conegut que la selecció espanyola de voleibol ha contractat a Javier Peña López, investigador i professor a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, on forma part de del Departament de Ciències de l'Activitat Física. Hola, bona tarda, Javi.
11: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Com esteu vosaltres de concentració aquí al Gar de Sant Cugat amb la selecció?
11: Correcte, doncs mira, estem just després de la primera jornada de Lliga Europea i hem tornat ara al CAR, vam tornar ahir des de Madrid i bé, molt, molt contents perquè la primera jornada hem aconseguit guanyar els dos partits i ara estem preparant el desplaçament cap a Romania d'aquesta setmana per la segona jornada.
1: On jugareu amb l'anfitriona i amb Azerbaiyán els dos partits d'aquesta setmana.
11: Correcte, sí, tenim pitjor calendari perquè quan ets local normalment pots jugar divendres, diumenge, i llavors tens un dia de descans i en aquest cas jugarem dissabte, diumenge, però la cosa bona és que juguem contra Azerbaiyán, que en principi és un rival inferior, i el partit d'1-1 serà el de Romania, que té millor rànquing que nosaltres, i és un dels objectius d'aquest període d'activitat, de poder

0: guanyar-los.
1: Com dèiem abans, tu ets professor investigador aquí a la Universitat de Vic, però la teva vinculació amb el món del voleibol no és d'ara. Tu has treballat al Club Voleibol Teruel del 2010 al 2014 i abans havies treballat a la Federació Catalana de Voleibol com a responsable de tecnificació i a la Generalitat de Catalunya de voleibol, a part de treballar també a categories inferiors del Joventut de Badalona. Per què t'agafen a tu, que ets un expert en investigació esportiva, per formar part de l'organigrama d'aquesta selecció espanyola de voleibol?
0: Bé, jo suposo que cada persona intenta tenir un perfil diferent, no?, a nivell de la seva feina, no?, per intentar diferenciar-se una mica del que fan la resta, i jo, tot i que sóc un acadèmic, sempre he intentat mantenir un peu a la pràctica, perquè al final jo penso que també els nostres alumnes ho agraeixen, no? Si tu ets professor de teoria de l'entrenament, com és el meu cas, i fa 20 anys que no entrenes a cap esportista, doncs el que expliquis a les aules pot estar molt bé des d'un punt de vista teòric, però li manca coneixement pràctic, no? Llavors jo he fet aquest esforç que tu comentes, perquè a part dels equips que has comentat, doncs, en posterioritat he estat treballant amb altres equips del nivell, com a preparador físic, com a consultor, i crec que segurament aquesta doble vessant teòrica, però també aplicada, és el que porta la federació a comptar amb mi aquest estiu com a cos tècnic de la selecció nacional.
1: Deia abans que cada esport té les seves peculiaritats i cada esportista és diferent al que té al costat. Al món del voleibol, com es pot aplicar la teva experiència i les teves investigacions?
0: Bé, nosaltres treballem al centre molt sobre el tema prevenció de lesions i, evidentment, com que el voleibol és el meu esport, doncs hem fet molts estudis a nivell epidemiològic per poder quantificar una mica i conèixer quin és l'abast de les lesions que es pateixen al voleibol, tant traumàtiques com de sobreús. Amb l'objectiu quin? Doncs poder tenir la fotografia que després ens permeti aplicar les millors pràctiques i els millors protocols, no? Jo crec que aquesta és una de les principals aportacions que jo estic fent en aquest període aquí.
1: Com es millora el rendiment en aquest esport?
0: Bueno, en aquest i en qualsevol. Es millora aconseguint una cosa que és molt difícil, que és la dosi justa d'entrenament. O sigui, nosaltres sabem que l'esportista necessita entrenar. L'esportista necessita entrenar per mantenir el seu nivell de forma i per poder millorar. Però ajustar molt bé la càrrega a la dosi d'entrenament és clau, perquè si entrenem poc, doncs no millora el seu rendiment, però si entrenem més del compte, doncs és quan apareixen les molèsties i les lesions. Llavors, és molt important fer aquesta feina d'intentar monitorar les càrregues i quantificar les càrregues per poder determinar quina és la dosi exacta d'entrenament que es necessita en cada moment.
1: I cada esport té una dosi concreta?
0: Sí, evidentment, perquè les accions són diferents, no? Aquells esports que tenen més cursa, doncs, tenen un tipus de demanda. Aquells que tenen més canvis de direcció i més frenades, doncs, tenen una component muscular excèntrica que fa que el nombre d'accions, doncs, també òptim, diguéssim, sigui un altre. I en el nostre cas, nosaltres al final el que tenim és molta acció de salt. L'acció de salt, doncs, també té un traumatisme, diguéssim, a nivell més crònic, a nivell de les articulacions, sobretot dels genolls. També aquests salts normalment estan associats a un colpeig, que també comporta un traumatisme crònic si no es fan bé les coses a nivell d'espatlla. I bueno, doncs això és el que nosaltres intentem veure de manera objectiva, quin és el nombre màxim de salts que podem assolir i com podem entrenar també aquestes accions a nivell condicional, perquè el jugador, doncs, salti al màxim, colpegi la pilota el més fort possible, però que ho faci durant tot el partit i, evidentment, doncs, buscar la dosi exacta perquè a través de les càrregues, doncs, ho pugui manifestar en partit sense molèsties.
1: Ho explicaven abans que hi ha hagut una evolució brutal als darrers anys tecnològica i científicament, i teniu càmeres i tecnologia envoltant els jugadors als entrenaments i als partits per agafar totes les dades possibles perquè vosaltres pugueu fer un diagnòstic de com es troba cadascú, perquè estem parlant del voleibol, un esport que, com tu deies, has de saltar, has de colpejar i sobretot has d'equilibrar-te per no patir lesions ni a la caiguda ni al colpejar.
0: Sí, la quantificació de la càrrega d'entrenament, tant interna com externa, és una cosa que és molt antiga. Vull dir, els pulsòmetres que ara la gent porta amb el seu rellotge és una de les innovacions més primerenques. Parlem tranquil·lament dels anys 70, no? Però què passa? Que aquesta tecnologia, gràcies a tot el desenvolupament actual, el que s'ha fet és més econòmica i sobretot s'ha fet més petita. O sigui, és un tema de tamany directament, no? Això que ens permet, per exemple, en el nostre cas, nosaltres posem a la cintura un acceleròmetre que ens diu la quantitat de salts que realitzen els jugadors en cada situació d'entrenament i competició, ens medeix les alçades i sobretot ens discrimina una cosa que per nosaltres és molt important, que és que diferencia els salts que són d'alta intensitat d'aquells que no són d'alta intensitat.

0: densitat. Llavors, a partir d'aquí, doncs nosaltres podem obtenir una sèrie de fórmules en les que sabem, doncs, que en un escenari de demanda màxima, que és un partit a 5 sets, en el cas del vòlei, quin és el nombre màxim que fa cada posició de joc d'aquests salts d'alta intensitat. A partir d'aquí, això ho anem recollint i podem establir uns percentatges que són, entre cometes, segurs per entrenament. No? També utilitzem tecnologia radar. Nosaltres estem al fons, de fet és una de les meves feines durant el partit, diguéssim, que és anar enregistrant totes les velocitats de colpeig dels jugadors. Això per què ho fem? Pues, evidentment, per poder tenir un registre que ens digui a quina velocitat estan servint, però després també per poder saber si aquesta velocitat es pot mantenir o si la fatiga està afectant el jugador en determinats moments, on ell vol colpejar la pilota a màxima velocitat i no ho pot fer perquè no aguanta des d'un punt de vista físic. No? Llavors, sí que és veritat que, bueno, que cada vegada hi ha més eines tecnològiques que ens permeten objectivar molt el que l'esportista està patint, diguéssim, des d'un punt de vista de càrrega, sobretot externa. No?
1: Normalment, en un partit, en una competició, als esportistes se'ls demana que vagin al límit, que vagin al màxim, però el preparador físic ha de regular que no sempre sigui el màxim per evitar ensurts?
0: Si el jugador està bé, no. Si el jugador està bé, el que ha de fer el preparador físic és ajudar l'entrenador a que durant la setmana s'entreni amb les condicions idònies perquè el jugador arribi fresc al cap de setmana i pugui donar el seu màxim. Perquè idealment no hem de tenir el jugador limitat en situació de competició. Allà necessitem que estigui amb les màximes capacitats possibles. Evidentment, depèn del rival que tinguis davant. Si és un rival superior, evidentment, això està fora de tota discussió. Un rival del teu nivell el mateix, i si és un rival una mica inferior, potser diguéssim que el desafiament està en que el jugador no es relaxi, no? Diríem. Però des d'un punt de vista físic, doncs, tens una mica més de marge. Però ja et dic, jo crec que no, que el que hem de fer nosaltres és ser un facilitador perquè el jugador pugui donar el seu màxim sense cap mena de limitació als dies de competició. Això per mi és la clau.
1: Parlaves abans de la durada dels entrenaments, cada modalitat esportiva té els seus i moltes vegades des de la ignorància l'espectador compara i diu, home, com et pots queixar si estàs entrenant només una hora i mitja amb d'altres que estan entrenant 8 hores? Com pots queixar-te si estàs a la gespa hora i mitja cobrant el que cobres i les noies de la sincronitzada fan 8 hores al dia o els nois del waterpolo fan 5 hores pel matí, per la tarda? Com es fa entendre a una persona de carrer que cada esport, com deies abans, és diferent i que no és el mateix, com deies, el que pot fer un entrenament en bàsquet, en voleibol, en futbol, com el que pot fer un entrenament en gimnàstica, en una piscina, waterpolo o gimnàstica a la sincronitzada?
0: A veure, jo també tinc la meva opinió al respecte, eh?
1: Sí?
0: Però per no posar-me de peus a la galleda amb altres esports en els que jo no hi participo, diguéssim, cada modalitat pues, té un llindar d'entrenament idoni. Això és evident. Què ho marca, això? Pues, ho marca el tipus d'esforços que es donen en aquella situació de competició. També és veritat que moltes vegades aquest comentari obvia una cosa que és molt rellevant, que és que s'està parlant d'esports que competeixen moltíssim. Per tant, diguéssim que van a un model diferent de preparació en el que és el propi esforç competitiu el que et manté en un estat de forma òptima. Llavors, els entrenaments que estan al voltant d'aquest esforç competitiu són bàsicament de recuperació o d'anivellament d'estats de forma. Per posar-te un exemple al futbol, doncs, jugant 11 més 5 canvis. No? Anem a posar que tu tens una plantilla de 23 jugadors, doncs, contribueixen significativament, anem a posar que 16, perquè aquests que han entrat doncs, realment han jugat mitja part i han jugat a alta intensitat. Clar, tu el dia següent amb aquests no pots fer un esforç molt gran perquè necessites que es recuperin. Llavors, aquí el que sí que faràs és amb els suplents intentaràs reproduir un esforç d'alta intensitat similar al del partit i serà el dia següent on habitualment es fa el descans per tota la plantilla per ja començar a partir del dia següent amb un cert anivellament d'estats de forma, diguéssim. Llavors és el que et dic, si són esports que després del dia aquest de descans o d'aquest d'anivellament de seguida tenen una altra competició és que pràcticament no poden tenir esforços d'entrenament molt intensos durant aquestes setmanes tipus quan estan en un calendari molt congestionat.
1: Hi ha un aspecte del món de l'esport d'èlit que a mi fa temps que em preocupa i és que cada vegada els esportistes arriben més joves a la competició d'èlit i les carreres són el que són. Alguns sense lesionar-se poden arribar, segons la modalitat esportiva, als 30 i pico llargs. D'altres, per lesions, poden quedar-se abans al camí. Però, clar, una persona que fa un esport d'èlit i que comença molt jove, als 50 com està?
0: Pues, bueno, depèn una mica de lo que

0: hagi cuidat i de la sort que hagi tingut, però evidentment l'esport d'alta competició és un element de sobreús, sobretot musculoesquelètic, i és un accelerador de vellesa biològica. Això és així. El que passa és que també és veritat que estem observant en esport d'alta competició que les carreres esportives s'estan allargant més que mai. És a dir, jugadors d'NBA amb 45 anys que estan rendint, això no havia passat als anys 80 o 90, era impossible. Què passa? Que ara hi ha tota una sèrie de ciència al voltant de l'esportista, hi ha tota una sèrie d'especialistes, nutricionista, preparador físic, metge, bueno, fins i tot alguns d'ells arriben a tenir chef, fins i tot, a casa,
1: Sí.
0: no? Perquè els hi cuini. Llavors això també està millorant molt la qualitat de vida d'aquests esportistes perquè puguin allargar-la. El que tu dius, jo per exemple que treballo amb esportistes de tecnificació, la quantitat de U16, U19, U22 participant i sempre, evidentment fa que tinguin més probabilitat de patir una lesió simplement per una qüestió d'exposició, això està clar.
1: I el descans actiu, el dormir, el descansar, això que és tan important des fa temps, que s'intenta recalcar els esportistes, la migdiada que fan molts.
0: Sí, això és importantíssim. Mira, jo precisament és un dels temes que he parlat moltes vegades perquè la part de recuperació, diguéssim, que aquí la portem entre fisioteràpia, medicina i preparació física, no, diguéssim, i la setmana passada precisament això, perquè el jugador a vegades, sobretot amb el tema de xarxes socials, no, pues es compra l'última pistola de vibració, l'últim equipament de pressoteràpia, no sé què, però després molts d'ells et refereixen que després d'un partit els hi costa molt dormir, no? Llavors, aquí nosaltres sabem que la son és el principal element reparador i amb nanos de high school, d'institut, que diuen que els que dormen menys de mitjana menys de 7 hores al dia tenen 1,5 possibilitats més de lesionar-se després practicant esport, perquè, evidentment, doncs, la son és el primer element de recuperació biològica que té el nostre organisme i que és totalment necessària. Llavors, el que hem de fer també és instruir una mica els esportistes sobre, a nivell de recuperació, quines són les coses que funcionen, quines no tant, i, evidentment, sobretot promoure que aquelles que realment tenen evidència, doncs que siguin les que utilitzar de manera adequada. Per això se'ls ensenyen tota una sèrie d'estratègies d'higiene de la son, no? Com no utilitzar pantalles, doncs, una hora abans, com intentar dormir en un espai que tingui la temperatura i la humitat adequada, amb la roba adequada, i bueno, intentar facilitar una mica, si en el cas d'alguns que els hi costi una mica, doncs, que utilitzin alguns suplements que sí que tenen una certa evidència, com la melatonina, etc.
1: Parlaves abans de la tecnologia que s'emplea cada vegada més evolucionada al món de l'esport, però també parlaves d'aquests pulsòmetres que abans eren alta tecnologia i ara el portem al canell pràcticament tots els que fem una miqueta d'esport. L'esportista de carrer, l'esportista que no és professional, amb què ha de tenir cura a l'hora de posar-se les sabates per fer algun esport?
0: Mira, aquest desenvolupament tecnològic, igual que et deia que els esportistes del nivell a vegades s'afecten per tot el tema xarxes, no? I intenten buscar solucions que a vegades no són les que, si tu vas a llegir una mica els articles científics, doncs són les que els poden ajudar més. Amb l'esportista de carrer passa una cosa una mica similar, no? Jo a vegades veig gent corrent pel carrer, saps? Que tenen sobre clarament i que van amb unes bambes de 200 euros, no? Bueno, potser aquesta persona el primer que hauria de fer és posar-se en mans d'algú professional que l'ajudi a entrenar, que millori la seva condició física i després preocupar-se de si les bambes que porta són les adequades o no, saps? Perquè segurament amb unes bambes de 20 euros si vas a córrer, pues no és el que toca. La majoria de nosaltres que setmana i fem un parell de curses cada mes, no necessitem unes bambes amb, saps? Amb plantilla de mitja sola de carboni i les més cares del mercat. El que necessitem és anar al més bàsic, no? Llavors, en aquest tipus de gent, el que se'ls recomana és que intentin buscar experts que els puguin ajudar a evolucionar en el seu entrenament, sobretot perquè facin el que facin, sigui jugar a pàdel, anar a córrer, que ho facin bé i que no es facin mal, perquè això és el que garantirà que ho puguin fer durant més temps. I no tant tenir la bicicleta de carboni a 12.000 euros, sinó sobretot saber pedalar, tenir bé el seient regulat i tenir una bona condició física que eviti que et lesionis els genolls quan vols fer tirades llargues, no? Llavors jo crec que la recomanació més important és aquesta. És com el pulsòmetre, o són útils en el moment en què tu has de filar molt prima en el teu entrenament, no quan realment estàs a un nivell molt bàsic sota la meva perspectiva.
1: Siguis amateur o siguis professional, el més important és posar-te en mans de professionals que et puguin indicar quin és el millor camí perquè puguis fer esport sense por a lesionar-te o a tenir problemes en el futur. Javier Peña López, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit uns minuts. Moltíssima sort amb els partits que resten d'aquesta lliga de voleibol amb la selecció espanyola i gràcies per atendre'ns.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per la trucada.
2: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
3: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC.
4: A la brújula de Radio Estadio, Gas a Fons.
1: Como cada semana, para saber lo que ha sucedido en los últimos 7 días en el mundo del motor, tenemos a nuestro compañero Alejandro Pozo. Hola, Ale, muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
1: Tenemos Fórmula 1, IndyCar, motos, de todo este pasado fin de semana, pero hay que comenzar con las dos ruedas, porque la operación remontada parece que ya está aquí.
5: En marcha y con fuerza, José Agustín, porque Marc Márquez no solo hizo pleno de puntos este pasado fin de semana en el Gran Premio de Hungría, sino que además vio como sus principales rivales por el título se quedaron fuera de combate en la primera curva de la carrera del domingo. Jorge Martín perdió el control de su moto y terminó provocando un accidente múltiple en el que hasta 5 pilotos se fueron al suelo, incluyendo al propio Jorge y a su compañero en Aprilia. Por lo tanto, los dos primeros del Mundial, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, se fueron de vacío de la carrera del domingo. Después de la victoria del sábado en la sprint, a Marc se le abría la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa en el campeonato y comenzar a lo grande esa operación remontada que comentábamos, pero no iba a ser fácil el triunfo para el de Cervera. Marc encontró un rival durísimo en Pedro Acosta, que se puso líder en las primeras vueltas y vendió carísima su piel en un duelo espectacular que protagonizaron Pedro y Marc, pero que finalmente se saldó con triunfo para el piloto catalán, que se impuso al murciano y consiguió así su primera victoria de la temporada por delante de un enorme Acosta y de Pecco Bagnaia, que aprovechó el caos de la salida y la ausencia de esos rivales que se fueron al suelo debido al accidente provocado por Martín para terminar tercero y subirse al podio. La del domingo fue, además del primer triunfo de Marc en 2026 en carrera de domingo, su victoria número 100 en el Mundial, la 74 en MotoGP. Con el 37, el pleno de puntos que ha conseguido en Hungría, además, Marc Márquez está a 72 puntos del liderato del Mundial, que es algo menos de 2 grandes premios completos. El de Ducati empezó el fin de semana a 102 puntos de Bezzecchi, por lo que el de Hungría fue un golpe encima de la mesa enorme, y no solo por lo que significa en la clasificación, sino por las sensaciones que ha tenido Marc encima de la moto. Por primera vez en 2026 hemos visto a un Márquez reconocible, que ha marcado la diferencia en curvas de izquierdas, como lo ha hecho durante toda su carrera, pero que era algo que este año no había podido hacer hasta el pasado fin de semana. Por si alguno lo dudaba, hay Mundial para Marc, José Agustín.
1: No ha sido el mejor fin de semana de las Aprilia hasta el domingo, pero el error de Martín les impidió minimizar daños en este campeonato.
5: Fue un error que salió muy caro para Aprilia, porque además de dejar fuera al propio Martín, se llevó por delante, como comentábamos, a Bezzecchi y también a Raúl Fernández. Jorge sigue segundo en la general por detrás de Bezzecchi, pero ya ven a Marc a una distancia que, si bien sigue siendo importante, se antoja muy remontable, teniendo en cuenta todo lo que queda de temporada y sobre todo las sensaciones que ha transmitido Marc este pasado fin de semana. Además, Martín tendrá que hacer una doble long lap de penalización en el próximo Gran Premio de República Checa, en Brno, por el accidente que provocó el domingo.
1: Eso fue lo más destacado en MotoGP en el Gran Premio. Pero, ¿qué pasó en las demás categorías?
5: Que volvieron a ganar los nuestros, José Agustín, y lo hicieron los líderes destacados tanto del Mundial de Moto 3 como de Moto 2. Lo hizo Máximo Quiles en la categoría pequeña, en una carrera que acabó 3 vueltas antes de lo previsto por un feo accidente en el que el peor parado fue David Muñoz, que ha tenido una doble fractura en la pelvis y en el radio, aunque eso sí podría haber sido mucho peor porque le atropelló una moto, pero afortunadamente está fuera de peligro. Con la victoria de Quiles, la ventaja del líder del campeonato es de 59 puntos sobre Álvaro Carpe, que ha quedado como única alternativa en el campeonato después de que Adrián Fernández fuese descalificado de varios grandes premios

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Ja és nit de dimarts a dimecres 10 de juny de 2026. D'ara en endavant, moltes històries, molta gent que passarà pel programa i ens farà feliços, ens farà que ens ho passem bé i que aprenguem moltíssim. Així que, des d'ara fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I una setmana més tenim moltes ganes de passar-ho bé, d'aprendre molt, d'experiències, de vivències, de gent que ens ha acompanyat al llarg de les nostres vides i que els hem vist en algun moment perquè han passat per aquella caixa que li diuen televisió, que alguns li diuen caixa tonta, d'altres caixa sàvia. Aquí el que tenim molt clar és que si ha passat per televisió, l'hem vist, les hem escoltat, aquestes persones, i passen a formar part de la nostra banda sonora. I no ha estat a la comitiva papal, però sí fa ràdio com Déu mana, el grandíssim Robert Calvo!
6: Hola, David Cervelló!
5: Escolta'm ja una cosa. Aquí. Molt bé.
6: No he estat a la comitiva papal fins avui. Perquè avui me n'hi vaig.
5: Què em dius, mare
6: meva? Home, i tant, David.
5: Mare meva. És que no pares.
6: Ara quan acabi amb tu, no dormo avui jo.
5: Molt bé.
6: Perquè tant d'hora com a les 5 del matí he d'estar a punt per pujar al monestir de Montserrat.
5: Toma
6: a veure
5: ja.
6: La Mare de Déu.
5: Toma ja.
6: La Moreneta. Perquè, clar, aquest dimecres és dia en el qual el Sant Pare pujarà a la muntanya de Montserrat, ell hi anirà en helicòpter, jo hi aniré en tren de Ferrocarrils de la Generalitat.
5: Molt bé, molt bé.
6: Amb tota la comitiva de periodistes que seguirem al llarg del dia d'avui al Papa, que recordem anirà a la presó de Brians també, i després oferirà aquesta missa a la Basílica de la Sagrada Família.
5: Molt bé, doncs escolta, aquí tenim The Mamas and the Papas, tu.
6: The Mamas and the Papas, sí. California Dreaming.
5: California Dreaming, fantàstic. Doncs et seguirem per la ràdio i no, tots els nostres
6: oients. De fet, vull dir que la gent avui hauria de valorar encara més que mai la meva feina, perquè avui no dormiré, David.
5: Sí, senyor. Avui...
6: perquè no val la pena anar-se'n a dormir per 2 hores.
5: No, la ràdio li treu el son. No, sí, miri, escolti, és que...
6: No, però només per un dia. Ho faig encantat per l'audiència d'aquesta emissora que s'ho mereix.
5: I t'ho agraïm.
6: Escolta'm, el papa avui, saps què li cantaran avui? Li cantaran el Virolai, esclar.
5: Ah, ostres, és veritat.
6: Ja li van cantar ahir el vespre i li ha cantat també en Sergio Dalma. Per cert, Sergio Dalma, que avui apareixerà en aquesta secció. Només et dic això.
5: Molt bé.
6: Perquè avui això va de música, David. Va de tele,
5: sí?
6: Però va de música. No només la d'aquesta setmana, sinó la de la setmana que ve, de secció, la que...

0: ens posarà les portes de l'estiu, et prometo a tu i a tota la teva audiència que ens emocionarà.
1: Que bé.
0: Molt, moltíssim. Per què? Perquè celebrarem una cosa molt important, que és el que passarà el dia 21. El dia 21, diumenge, que per cert, diumenge 21, programa especial d'En Bones Mans, dedicat al poder de la música per fer salut.
1: Que bo.
0: És a dir, la música com a teràpia per fer salut. Doncs com que diumenge 21 serà la festa de la música, o la fête de la musique, en francès, que és una celebració internacional que té lloc cada 21 de juny, he pensat que què millor que parlar de la música a la televisió. Que important és la música a la televisió, no?
1: I tant, i tant.
0: I si pensava en música a la televisió, a mi m'han vingut al cap alguns personatges, però un sobretot que avui portarem aquestes celebrities. I ja aniràs veient per on van els trets si et dic que aquest home és molt important per explicar la història dels programes de la televisió de les últimes dècades al nostre país, tot i que fa molt temps que està desaparegut, desaparecido en combate, però va ser molt, molt important als anys 90, aquest home. I abans dels 90 va fer moltes coses que tot seguit explicarem. És un home que va posar música a les sintonies més recordades de la història de la televisió. I clar, jo avui et porto algunes sintonies, però abans te les porto, diguéssim, desgranades. Perquè entenguem el poder de la música, dels arranjaments i de la direcció musical a la televisió, perquè sense la música les melodies, o sigui, les lletres no tindrien sentit, no hi hauria melodia. Per exemple, què passaria si a la següent sintonia de televisió li traguéssim la música? Sonaria així.
2: És

0: Bueno,
1: Clar,
0: sí.
1: això no, no té cap sentit.
0: No, és una mica quatre, perdó, quatre borratxos que estan allà,
1: Sí.
0: que estan allà cantant, Ja m'entens, sí.
1: Esclar, però si a això li sumes un gran director d'orquestra, que a la vegada és un gran músic, et surt

0: Com canvia, eh?
1: Això sí, com canvia,
0: com
1: la cosa.
0: Canvia la cosa, tu. Quina
1: per tant,
0: meravella.
1: La gent ja intuirà per on van els trets avui. Molt no bé. Parlo ni de Ramonxo, que ja el portarem un dia aquí, ni d'Ana Obregón, que també la portarem aquí, sinó que parlo d'Eduardo Leiva, quina el maestro Leiva. Eduardo Leiva Rosell, que és un home que va néixer a València el 13 d'octubre de l'any 1944 i que ha estat un dels grans músics de la tele, David.
0: I tant.
1: Sense ell, aquesta sintonia del que apostamos no hagués pogut esdevenir. Per què? Perquè darrere hi ha un compositor que és Danilo Baona, que és el compositor de la sintonia, però els arranjaments i la direcció orquestral són de Eduardo Leiva, el maestro Leiva, que és avui la nostra celebrity de
0: vint. Sí, senyor,
1: sí, senyor. I que sense ell no haguéssim pogut cantar allò de si quieres navegar en un zapato poniendo como vela un calcetín, ¿qué apostamos?
0: Quina meravella.

0: Sí.
1: A mi m'agrada molt, ho descobrim al llarg d'aquesta secció, que el maestro Leiva, totes les cançons que dirigeix per televisió són pas dobles. Ah. Tot el patxim, patxim, de fons, veuràs que et surt un pas doble.
2: Sí. I quin bon rotllo que et genera, això.
1: Ai, sí.
2: I com et predisposa ja a passar-ho bé.
1: Ja no es fan sintonies com aquestes, David.
2: Bueno, perquè la societat tampoc és així. Sí. Jo crec que, clar, ha canviat tot.
1: Jo pensava, una introducció, una careta d'un programa que duri 2 minuts com aquesta, és impensable.
2: Bueno, la gent ja ha abandonat la sala.
1: Sí, sí.
2: Està clar. Bueno, si la salten, el jovent i gent gran, també, ja fa skip intro.
1: És que la gent que tingui plataformes

0: ho sabrà,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: quan veus una sèrie et diuen pots saltar-te la careta, jo penso
1: però
0: quina
1: sí.
0: Falta de respecte
1: no,
0: és aquesta?
1: Però sí, a veure, què hagués sigut d'Expedient X sense la careta? Vull dir,
0: clar,
1: és que era el
0: i
1: que
0: hagués estat
1: posava
0: aquest programa
1: en situació.
0: Sense la careta.
1: Sí, que sí, que sí, que sí.
0: El Maestro Leiva és un dels homes que ha posat música a la nostra vida i la música explica la nostra pròpia història com a humans, com a persones. Sense la música no seríem res. De fet, sense la música seria impossible viure. I ho descobrirem aquesta setmana i la vinent. La vinent, et prometo, David, és que no vull avançar-me, però t'emocionaràs de debò la setmana que ve perquè et portaré aquí unes coses que fliparàs.
1: Wow.
0: Les sintonies que jo sé que a tu de més t'emocionen
1: sí,
0: i que més poden emocionar la nostra audiència sonaran aquí.
1: Wow.
0: Aquest home, del qual parlem avui, va estudiar piano, clarinet, composició, harmonia, instrumentació i direcció d'orquestra als conservatoris de València, de Burgos i de Madrid. Però t'he de dir que, abans de ser, diguéssim, el gran arreglista i director d'orquestra de la tele, va formar una banda.
1: Què
0: em
1: dius? Que bo!
0: Sí, amb una líder que tenien que es deia Samantha i li van decidir posar a aquesta banda Sami i Los Leivas.
1: Quina meravella!
0: Sami i Los Leivas, que només van gravar un single, l'any 1970, i el van titular Corcovado.

0: tan linda.
1: Clar, això sona a 70 total,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sona molt añejo. O sigui, ben fet, però molt añejo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sona añejo. Ell va ser l'arreglista... És que vull parlar dels arranjaments.
2: Mm-hmm.
1: Dels arranjaments a la música, que són importantíssims, perquè una cançó triomfi, eh? Ell va ser l'home que va fer els arranjaments i va ser el pianista de grans cases de música com Hispavox i CBS, vull dir que molt important. Mm. I va, a més, dirigir algunes orquestres importants, com per exemple l'orquestra que posava música al Festival de la OTI. Te'n recordes de la OTI, David?
2: I tant, i tant.
1: La OTI és un festival que els més nuevos del lugar no recordaran, però els més viejos del lugar, no cal ser gaire viejo, recordem que és aquell que feien les televisions iberoamericanes, no? Es deia Festival de la Cançó Iberoamericana. Doncs va durar alguns anys, fins que a finals dels 90 van decidir que allò no me portava enlloc i que tenia més sentit fer Eurovisió, que els donava més audiència i més repercussió. Però ell va ser director del Festival de l'OTI, musicalment parlant, als anys 79, 87, 88, 90 i el 85. I et porto el que va passar l'any 1985, quan encara hi havia orquestres a la televisió, David. Mm. I abans hi havia orquestres a la tele.
2: Sí, senyor.
1: I ell va obrir el Festival de la OTI des de Sevilla amb l'orquestra tocant això.

0: Imagina't un escenari ple de músics, amb els vents sonant, amb les cordes sonant, amb el senyor dels timbals allà tocant. Em sembla molt emocionant, David, perquè ja no es fa això.
1: No. I sobretot que la gent estigués doncs, disposada, no?, a escoltar-ho i a valorar, no?
0: I una peça de 2 minuts per obrir amb imatges de Sevilla, aleatòries, molt maques, però vull dir, amb aquesta música i el mestre Leiva dirigint allà. I després d'això, després d'aquesta música, que va durar com 2 minuts, això era l'obertura del Festival de l'Òtic, en aquella ocasió es feia a Sevilla, i que veien 385 milions de persones.
1: Déu-n'hi-do.
0: Es diu aviat, però 385 milions de persones escoltant la teva música és molt fort.
1: Hi ha dies que no ho fem en bones mans o a nits de ràdio.
0: No, però ens quedem en 384.
1: Mare doncs, meva.
0: Atenció, perquè aquell Festival de l'Oti el van obrir 2 músics, un dels quals ja ha estat aquí, a Telebrities. Ah, amigo. Perquè van decidir que qui millor per representar la música d'aquest país que un home que sabia fer tele i a la vegada sabia fer música. I una dona que feia molta música i que a la vegada tenia carisma i savoir-faire per fer televisió. Paloma San Basilio va obrir aquell festival de la OTI i de cop i volta descobriràs que entra una segona veu, que a veure si saps qui és.
1: A veure. Escolta.

0: Has descobert ja qui és?
1: No, qui és, qui és?
0: Emilio Aragón Bermúdez.
1: Ostres! Que bo!
0: L'any 85, quan encara estava, diguéssim, en panyales a la televisió, ell va presentar aquest festival de la OTI amb Paloma San Basilio al costat i van cantar aquesta cançó, que em sembla molt significativa, que va dirigir el maestro Leiva, de la qual va fer els arranjaments, i que parlava d'això, de la importància de la música, del poder de la música i del poder de la música com a llenguatge universal, encara que aquest festival de la OTI volia unir les persones i els pobles, diguéssim, de parla hispana, però que arribés a tot el món. I ell, el maestro Leiva, va dirigir amb saviesa aquest moment televisiu i va posar-hi música, i va posar-hi lletra, aquesta música, i em sembla meravellós que l'escoltem amb la veu d'en Paloma San Basilio i Emilio Aragón.
1: Quina meravella, preciós, preciós aquest moment, totalment.
0: La veritat és que el maestro Leiva va protagonitzar grans moments a la història de la tele, amb aquest festival de la OTI, del qual ell va ser participant també. És que ell va dir, no solo me conformo con dirigirlo, sinó que voy a participar. L'any 1995, ara farem un salt en el temps. Primer anirem al 95, amb el festival de la OTI, i després tornarem a la dècada dels 80. Uh-huh. Però l'any 1995, ell va ser coautor i guanyador del festival de la OTI amb una cançó que es titulava Manos, que va composar al costat de Txema Puroni, que va interpretar Anabel Rus.

0: entrarem a un terreny que és el de l'emoció, el de les cançons que sí que recordem, i a més recordem què estàvem fent en aquell moment, com ho vam viure, per què va passar allò, perquè ara anem al Festival d'Eurovision, en el qual el Maestro Ley va desplegar els seus encants. A la dècada dels finals dels 80 i principis dels 90, ell va ser el nostre director d'orquestra Eurovision, quan encara hi havia orquestra Eurovision, dic, eh? Perquè després dels anys 90 també va desaparèixer, ara t'ho explicaré. Però estem a l'any 1986. Ell va dirigir una banda, que no sé si recordes, que va anar a Eurovision, probablement la majoria de gent ho ha oblidat, que es deien Cadillac. Cadillac, que era una banda dels anys 80, l'any 1986 va anar a Eurovision amb una cançó que van titular Valentino.
1: La chanson espagnole Valentino est interprétée par le groupe Cadillac et l'orchestre est dirigé par Eduardo Leiva.

0: papers. Vull dir que si algú després d'escoltar aquesta secció busca a YouTube aquest moment, descobrirà que fins i tot Eurovision, ara és molt espectacular, Eurovision està tot robotitzat i tot mecanitzat, i és com... però aquest moment dels anys 80 era com un videoclip, la cançó.
1: Mm-hmm.
0: I era en directe, vull dir, hi havia una realització televisiva exquisida, sí, millor, sí, sí, que la d'ara,
1: mm,
0: encara que la d'ara estigui mecanitzada i informatitzada i tal, però allò era realització televisiva.
1: Sí, sí, ja quedava...
0: I mira, i aprofitaré per fer un comentari que res té a veure amb això, però amb això de la música, vull dir, aquests dies he estat observant la realització televisiva de l'arribada del Papa a Espanya i de tots els actes que ha fet, i penso, 15 anys aquells en els que la Pilar Miró dirigia els grans esdeveniments a la televisió,
1: clar, clar, clar.
0: Hi havia una realització cinematogràfica gairebé. Ara no. Ara
1: però també, molt... però també, fixa't, deixo una reflexió, no? El problema és que abans teníem l'exigència i les expectatives molt altes. Per
0: clar.
1: Què? Perquè tot el que vèiem estava rodat. O sigui, tot el que vèiem estava fet per professionals.
0: Sí, sí.
1: Amb càmeres professionals. A dia d'avui ens hem acostumat, sí, sí, a que tot ho veiem pels mòbils, gravats per no sé qui, per no sé quantos, que no són professionals. Ens hem acostumat, sí, tant a això que el nostre nivell d'exigència ha baixat.
0: Per no, clar, que... i a més, penso que no sé per què hem arribat a aquest punt en el qual, suposo que és perquè les xarxes socials han democratitzat tot,
1: clar,
0: molt,
1: exacte,
0: i han fet que les televisions ja no realitzin per una pantalla...
1: Sí, han dit, si total, posaran el d'un mòbil que estava per allà, un de,
0: clar,
1: seguretat, gravant...
0: Acabar,
1: sí,
0: clar,
1: sí, sí, sí.
0: Ho he pensat aquests dies amb la realització de l'arribada del Papa, que vaig pensar, ostres, quina mala, bueno, mala realització, jo no soc realitzador... Però quina pobra realització.
1: Sí, sí.
0: Quan aquí estem acostumats a grans esdeveniments, i torno el mateix, eh? Pilar Miró va dirigir la boda de la infanta Cristina.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir que, i allò era cinema a la televisió gairebé.
1: Sí, sí, totalment.
0: Ara tot és molt d'anar per casa. Com també la música que apareix a la televisió.
1: Uh-huh.
0: Avui et porto un moment que tot Espanya recorda.
1: Vinga.
0: Aquest sí que el recordem totes. Bueno, tot Espanya recorda. Tot Espanya recorda els que hi eren en aquell moment. Te'n recordes de quan Azúcar Moreno va sortir a l'escenari d'Eurovisió a fer allò de Tus ojos bandidos robaron con cuento,
1: sí,
0: saps? Que va començar destemps la cançó.
1: Sí, sí,
0: va començar,
1: sí, sí. Van haver de tornar a començar, oi?
0: Van haver de tornar a començar i el mestre Oliva, ara l'escoltarem, ho explica. Perquè és que van donar, diguéssim, l'ordre al de so abans que elles estiguessin a l'escenari,
1: mm,
0: i que ell estigués dirigint, van pujar el Fader, que és el canal de la música, i havia començat, anaven pel compàs número 16, ara ho explica el mestre Oliva.

0: Aquell any és l'any en el que comença el desastre, David. Saps per què t'ho dic, això? Perquè és l'últim any en el qual... o sigui, és el primer any en el qual el Festival d'Eurovisió permet portar ja música enllaunada, gravada. Els hi deixen portar 3 o 4 instruments gravats. I aquí es nota que la base musical, la base d'aquesta com de sintetitzador, ja està gravada. Sí. Hi ha la guitarra en directe, hi ha les castanyoles en directe, però la resta és tot gravat. I aquí, aquí comença el desastre. Però encara hi ha un any en el que el maestro Leiva diu no. I ara ve l'any, David, ara ve l'any que ens emocionarem. 1991, festival celebrat a Itàlia. I clar, i aquí portem...
1: No me digues más.
0: Aquí portaré una cosa que és el que et portava al principi, que és la importància de la música.
1: Com vaig gaudir aquell festival, per favor?
0: El recordes, aquell festival?
1: Home, que cada intèrpret, abans de començar la d'allò, feien com un petit vídeo d'introducció i tots cantaven cançons en italià.
0: És que, a més, vam portar a Eurovisió en aquell any el nostre... cantant espanyol més italià.
1: Exactament, exactament. I que actualment està cantant cançons en italià. En el,
0: en la seva està cantant cançons en italià.
1: Sí.
0: És el nostre espanyol italià, és el nostre Eros Ramazzotti.
1: Sí, totalment, totalment.
0: En Josep Capdevila o Sergio Dalma,
1: admiració
0: que aquell
1: màxima.
0: Any va portar Ballare Stretti a Eurovisió, o el que és el mateix, Bailar Pegados. I ara farem un exercici, David.
1: Vinga.
0: Primer l'escoltarem a ell, amb aquesta cançó meravellosa dirigida pel maestro Leiva, Eurovisió, i després farem l'exercici d'escoltar... Abans hem escoltat la veu sense la música. Doncs ara escoltarem, després d'això, la música sense la veu, i al·lucinaràs amb els instruments que hi posa i els arranjaments del maestro Leiva. Primer escoltem Bailar Pegados.
2: Bailar Pegados, ballare stretti. Allora, per la Spagna, accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Eduardo Leiva. Sergio Dalma canta Bailar Pegados.

0: amb un directe que flipes, David.
1: Uau, gallina de piel. Es como estar
0: bailando solo. Sergio Dalma, podries dir que és el CD? No, és en directe, això.

0: Això és una delícia musical.
1: És perfecte.
0: Tan ben sonoritzat que s'escolten tots els instruments.
1: És que et venen de gust cantar les melodies, eh? Aquests... Quina meravella.
0: Sí, espectacular. Els vam estar ballant.
1: Oh. Mai m'havia fixat amb la importància aquí de... dels arranjaments, eh?
0: És que aquí és el que vull anar. Sí, els arranjaments d'una cançó ho són tot. I a més, la direcció orquestral ho és tot.
1: Vull
0: posar en valor no només la música, que ens emociona, que marca la nostra vida, que l'explica la nostra vida, sinó també els músics que han aconseguit que a la televisió la banda sonora sigui tan important. Escoltàvem aquesta tornada de Bailar Pegados amb la veu de Sergio Dalma, que és meravellós, de Sergio Dalma al damunt, i ara vull que l'escoltem sense la veu de Sergio Dalma perquè escoltis cada instrument amb el seu protagonisme, amb una sonorització que a dia d'avui seria impossible a la televisió.

0: que ve de gust, eh? Nuestra es balada va a sonar. Y vamos a... És meravellosa.
1: Quina meravella, David, que
0: sí,
1: bonic
0: senyor,
1: que és això.
0: Sí, senyor.
1: Ai, el maestro Leiva va acabar posar música aquell Bailar Pegados i després d'aquell any ja van dir a partir d'este any la música enlatada.
0: Quin
1: i a partir de llavors va començar la decadència
0: al
1: Festival d'Eurovisión, que abans havia estat el festival realment de la cançó. Després va ser una altra cosa. Però bé,
0: fem una petita pausa perquè ens posin al dia i acabem de parlar del maestro Leiva, perquè queda veritat que això, el programa d'avui és música per a nostres oïdes. De seguida tornem amb Robert Calvo, maestro Leiva, aquí a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.